It's a mystery to me.

checking out.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant, encara amb alguna pluja residual ara a primera hora del matí, amb tendència que vagi desapareixent, tot i que es pot obrir alguna clariana. També creiem que durant el matí es poden formar nuvolades que puntualment podrien deixar algun ruixat dispers i irregular a mig matí. Després sí que la tendència ja serà que es vagin obrint clarianes i es vagi aclarint a partir de mig i amb més estones de sol, amb alguns núvols a la tarda. La temperatura ha baixat, s'ha situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima avui quedarà més curta i no passarà dels 24-25, amb una humitat més baixa. Vents de mestral, febles o moderats al matí, girant cap a Garbí a la tarda i fent que el mar continuï moguda amb baró.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
5: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
2: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
6: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
2: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica. d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en 2 anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
2: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
8: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
2: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
9: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
2: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
10: No puc entendre que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
2: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
5: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament. S'ha millorat el període mig de pagament i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
2: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple 2 condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
11: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
12: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí present han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
2: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i 1 educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
2: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
13: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura, amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial, i el taller de podcast, en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
13: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i que tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant, encara amb alguna pluja residual ara a primera hora del matí, amb tendència que vagi desapareixent, tot i que es pot obrir alguna clariana. També creiem que durant el matí es poden formar nuvolades que puntualment podrien deixar algun ruixat dispers i irregular a mig matí. Després sí que la tendència ja serà que es vagin obrint clarianes i es vagi aclarint a partir de mig i amb més estones de sol, amb alguns núvols a la tarda. La temperatura ha baixat, s'ha situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima avui quedarà més curta i no passarà dels 24-25, amb una humitat més baixa. Vents de mestral, febles o moderats al matí, girant cap a Garbí a la tarda i fent que la mar continuï moguda amb baró.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell ja tenen a punt una nova programació trimestral d'activitats, de conferències, i per tenir-ne més detalls i donar a conèixer doncs, aquesta agenda d'activitats, hem convidat avui a Ràdio Cubelles en Joan Vidal, president del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
4: Gràcies, Pau. Bon dia.
1: I bé, una agenda d'activitats que és la de setembre-octubre, oi? Que els socis ja poden consultar. Abans, però, durant l'estiu tampoc no heu acabat de parar, no? No sé si vols fer una mica de valoració. Recordem doncs, que vau organitzar aquell concert de Jordi Vidal i també un homenatge a Salvador Fonoll, oi? Aquest estiu passat. Com van anar aquests actes?
4: Molt bé. Bueno, a part d'això, també es va publicar un treball, com sempre, bueno, ja en parlarem després, perquè la presentació de la separata del programa La Festa Major. Bé, el recital del Jordi Vidal, molt bé, com sempre, la plaça de la vila doncs, plena de gom a gom, i com sempre els comentaris molt favorables, perquè el Jordi Vidal és un cantant doncs, que atrau molt i que ho fa molt bé, i que ja té un públic, hi ha un públic ja permanent, fins i tot ve gent de Vilanova que el van a veure ja fa molts anys que actua a la Geltrú, a la Festa Major de la Geltrú, i tot i que el van a veure allà a la Geltrú, després també hi ha un bon grapat de gent coneguda de Vilanova i la Geltrú que venen aquí a Cubelles doncs, a veure una altra vegada. I la placa del Jordi del Salvador Fonoll doncs, també va ser un acte doncs, molt pràcticament íntim, podríem dir, perquè va ser el carreró de casa seva, hi havia la família, uns quants amics, i res, va estar bé. Més que res, doncs, era el fet d'homenatjar doncs, una persona que va fer molt, doncs, que va contribuir molt, o que va participar molt amb el tema de la cultura popular aquí a Cubelles.
1: Que després va tenir una mica de continuïtat també en la Festa de la Verema, oi? També se li va fer un petit homenatge o record, no?
4: Sí.
1: Perquè també havia sigut trepitjador de la Verema.
4: Sí. I va fer tots els papers de l'auca.
1: Sí. Bé, doncs entrem ja en les activitats més de futur o de present, podríem dir-ho, d'aquesta tardor del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. De fet, la primera serà aquest mateix divendres 18 de setembre. Amb què arrenqueu aquestes conferències?
4: A veure, en teoria arrenquem amb l'ofrena floral de la Figuera. La programació ha sortit en retard perquè quan passa l'agost doncs és difícil concretar algunes xerrades, i al fer la programació dos mesos vista doncs hi ha alguns actes que no estaven acabats de concretar, i per això surt una mica de retard després que hi hagi passat l'11 de setembre. Però sí, s'enceta, com dius, aquest proper divendres 18 de setembre amb una conferència acompanyada d'un audiovisual que és a càrrec del Joan Soler Bordes, que és un historiador vilafranquí que ha vingut altres vegades convidat per la nostra entitat, i que aquesta vegada ens parlarà de negocis. El títol de la conferència és Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX. Pràcticament parlarà del Penedès interior. Sempre s'ha parlat doncs, de la petjada dels americanos, dels indianos, aquí a Vilanova, a Sitges i fins i tot a Cubelles, però en aquest cas ell parlarà bàsicament doncs, del Penedès interior, sobretot de l'Alt Penedès, que és el que domina ell. ell més.
1: Que potser doncs, no ho tenim tan present, no? Quan parlem de, dels indianos, sí. Quan parlem del Penedès, no? Tenim la imatge més doncs, de la vinya, del vi, del bueno, marcellers,
4: sí,
1: no?
4: D'això però... també parlarà, però també parlarà també del tràfic d'esclaus i tal. De fet, ho hem...
1: Que era part del negoci, no?
4: Era part del negoci, malauradament.
1: Bé, doncs d'aquestes qüestions se'n parlarà, suposo que en dia, hora i lloc
4: sí,
1: habitual.
4: Sí, aquest divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria. I a part de la xerrada anirà acompanyada doncs, també per imatges que anirà comentant el propi autor.
1: Molt bé, també de tant en tant organitzeu també exposicions, diria que de cara al mes d'octubre, oi? Teniu a punt
4: una. Sí, és una exposició que tocava fer-la abans, però clar, nosaltres tenim la sala d'exposicions fixa o guardada cada any, no sé si és el mes de... a començaments d'any, no sé si és el mes de febrer, no recordo exactament, i el mes d'octubre. Clar, i aquesta exposició és sobre la marxa de la llibertat, i s'hauria d'haver fet abans perquè la Marxa de la Llibertat, de cara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que anireu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat i això completarà doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies unes 40 imatges. Aquesta exposició s'inaugurarà el dijous 1 d'octubre. L'hem fet el dijous i no un divendres perquè el divendres ja teníem ja programat, i ara en parlarem, teníem programada una altra activitat i per tant doncs, ho hem fet el dia 1 perquè també anava bé amb alguns dels que vindran a participar. Es farà una taula rodona amb el Josep Talbet, que és l'autor d'un llibre sobre la Marxa de la Llibertat, que ja el va venir a presentar aquí a Cubelles fa 10 anys i que ara s'ha doncs, encarregat d'organitzar diverses commemoracions de la Marxa de la Llibertat, sense anar més lluny, la d'aquest darrer cap de setmana en què es va commemorar els 50 anys del final de la Marxa de la Llibertat a Poblet, que no es va poder fer perquè la policia espanyola doncs, va tancar els accessos i només hi van poder accedir poques persones. Sí, la Marxa de la Llibertat, cal recordar que tot i que el Franco ja havia mort i que feia pocs mesos que havia mort el Franco, va ser prohibida pel ministre en el seu moment, pel Fraga Iribarne. Bé, doncs si hi haurà la inauguració sobre aquesta exposició dels 50 anys de la Marxa de la Llibertat i una taula rodona amb aquest cap deia, amb aquest senyor, el Josep Calvet, el Teti Serres, que és una persona de Sant Hilari Sacalm vinculada a Cubelles, la seva dona és de Cubelles, i que va ser un dels organitzadors de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari en el seu moment, el 76, i que va ser detingut i després represaliat quan havia de fer la mili. També hi participo jo mateix perquè hi vaig participar de manera puntual. Vaig ser dels pocs que vaig entrar a Poblet aquell 12 de setembre, però no va tenir cap mèrit. No recordo com hi vaig entrar, però hi vaig entrar. I després ho hem deixat entre cometes i possiblement l'Àngel Colom, vaig parlar amb ell aquest cap de setmana amb motiu d'aquesta trobada a Poblet. I li vaig comentar, doncs, el vaig convidar a venir aquí a Cubelles en aquesta commemoració de la Marxa de la Llibertat. I l'home, com que està delicat de salut i encara falten algunes setmanes doncs, per la inauguració d'aquesta exposició, em va dir que ho deixéssim a l'aire i per això he posat i possiblement l'Àngel Colom. Esperem que pugui venir i si no, doncs mala sort.
1: Clar, fa 50 anys, doncs jo mateix no els tinc, per tant no vaig poder viure. Què va ser la Marxa de la Llibertat, també així, de manera breument, perquè la gent es faci una idea no, de per què és important també recordar-la 50 anys doncs, després.
4: Mira, el títol, el lema de la Marxa de la Llibertat, t'ho pot dir tot, deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí, doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població, doncs, que feia falta, doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista. I, a més, per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs, hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals, de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs, hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
1: Però, i s'anava caminant d'un poble a un altre.
4: S'anava caminant. I llavors, els marxaires els acollien en cases particulars, allà on arribaven. Llavors, hi havia gent que feia un itinerari, perquè, clar, passar-te l'estiu des del 4 de juliol, repeteixo, fins al 12 de setembre, són dos mesos llargs, dos i mig llargs, i no tothom s'ho podia permetre. Jo mateix, per exemple, aquell estiu treballava en un càmping i em vaig escapar al començament, a la Marxa de la Llibertat, a Esterri d'Àneu, que va ser a l'inici, aquell 4 de juliol, després vaig participar a Vilanova, a Cubelles, a Calafell, i al final a Poblet, i aquell mateix dia de Poblet, com que molta gent no la van deixar entrar o no va poder entrar, es va convocar gens ja de veu viva una concentració i manifestació a Tarragona que també va ser reprimida per la policia espanyola, perquè a la Marxa de la Llibertat, doncs, el Fraguer i Barne, que ara hi ha els residus franquistes, doncs, tenien por que fos un èxit, que de tota manera ho va ser un èxit perquè encara avui dia s'està commemorant i va tenir molta... És un fet històric que no se li ha donat el ressò, penso que no se li ha donat el ressò que es mereix, potser perquè es va fer marge precisament dels partits polítics, alguns dels quals encara no estaven legalitzats, també cal dir-ho.
1: Bé, en tot cas, qui vulgui tenir més informació, tingui més curiositat...
4: Sí, en parlarem el dia aquest, el dia 1.
1: Se'n parlarà el dia 1 d'octubre.
4: I després també una cosa important, que la samarreta de la Marxa de la Llibertat, que encara guardo l'original, doncs estava prohibida, i si t'enganxaven amb la samarreta de la marxa et caia una bona multa. I va haver moltes, no sé quina quantitat parlaven, però de totes les multes que van posar, només diu que se'n va pagar una, que la va pagar un dels organitzadors, l'Arcadi Oliveres, precisament, perquè les altres, doncs, al principi no les van pagar i després va arribar una amnistia que, doncs, van perdonar totes aquestes multes. Però en el seu moment fotien multes d'una gran quantitat.
1: Coincideix també amb l'1 d'octubre, no?, que és una altra data de record, sí, que en aquest cas serà el 9è aniversari, no?, del que va ser el referèndum de l'1 d'octubre.
4: I després, com que estava prohibida, hi va haver moltes detencions, que passa que només podien estar 3 dies. El mateix Àngel Colom, per exemple, explicava que no va poder anar a Poblet al final de la Marxa de la Llibertat perquè estava detingut. O sigui, hi havia gent que els agafaven, els detenien, els deixaven anar, després tornaven una altra vegada a participar a la marxa, els tornaven a agafar, bueno, i els coneixien. Però només els podien tenir 3 dies detinguts. Però resulta que després, quan els deixaven anar, no els deixaven anar allà al carrer mateix, sinó que els fotien al Quinta Pera. L'Àngel Colom el van deixar allà perdut en una muntanya i diu que, bueno, el van atendre alguns veïns, alguna masia i tal. Jo també conec un vilafranquí que també no va poder anar a la marxa, al final de la Marxa de la Llibertat de Poblet, que ens explicava el mateix, que l'Àngel Colom va estar detingut, el van deixar anar, sí, però el van portar amb un jeep allà a la Quinta Punyeta, el van deixar anar allà, i ja ho espavila't per tornar cap a la civilització.
1: Sí, hi havia un càstig més enllà de la detenció, no?
4: Exacte.
1: I bé, abans li deia que no sé si la tria de la data va una mica en consonància, no, el fet va, que coincidéssim.
4: És casualitat, perquè el dia 2 l'haguéssim fet un divendres, que és quan acostumem a fer les activitats, però aquest divendres, com ara en parlarem, hi havia concretada una conferència i ho han passat el dia 1, que a més també era un dia que els anava bé amb algun d'aquests dels que hem convidat.
1: Bé, en tot cas, el 2 d'octubre hi haurà una altra activitat, una presentació de llibre, oi?
4: Sí, aquesta vegada serà el lloc habitual de la parròquia de Santa Maria, i és un llibre que és curiós el títol, que és molt llarg, que ens ha menjat mitja pàgina, no, és broma, però un títol molt llarg que diu, el títol del llibre es diu El primer clàssico ante el abismo, los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid Fútbol Club ante la guerra civil y su alargada sombra entre España, Argentina y México, 1936, punts suspensius, 1963, punts suspensius, 2025. Això a càrrec de l'Arnau González. Bàsicament parla, doncs, parteix de la base de la final de la Copa, del Campionat d'Espanya, que es deia llavors, ara actualment es diu la Copa del Rei, que es va disputar l'any 36 a Mestalla entre el Madrid i el Barça. No dic el resultat perquè no em va agradar, no m'agrada el resultat com van quedar.
1: Va guanyar el Madrid, bàsicament, no?
4: Sí, gràcies a l'última gran parada del Ricard Zamora, que havia sigut el porter de l'Espanyol i del Barça, va fer una gran parada, és una fotografia històrica, amb un xut de la figura del Barça d'aquella època, que era el Josep Escolà, que li deien el catedràtic del futbol, i el Madrid va guanyar 2-1 gràcies a aquesta parada del Zamora. Bé, el tema està que parteix d'aquesta final i que a partir d'aquí esclata la Guerra Civil i tots els jugadors, o bona part dels jugadors del Barça i el Madrid, doncs se'n van anar cap a Amèrica, no? Al Mèxic. Bueno, en el cas del Barça, tota la plantilla, perquè va anar de gira i llavors els jugadors, molt pocs, van tornar. Mm-hmm. Es van quedar per allà a Amèrica a jugar fins que alguns, després de la Guerra Civil, van triar de tornar aquí a l'estat espanyol, però d'altres ja es van quedar allà. Hi ha un cas molt, molt especial i molt destacat, que és el d'un dels altres grans jugadors barcelonistes a l'època, el Martí Ventolrà, que es va quedar allà a Mèxic, va jugar en equips destacats mexicans, sinó que es va casar amb la neboda del president de la República i va fer fortuna allà. Uh-huh. I fins i tot hi ha una anècdota, o hi ha un fet també destacat sobre amb el tema del futbol, és que un fill del Ventolrà, el Ventolrà va participar al Mundial del 1934, i un fill seu va participar al Mundial de 1970 amb la selecció mexicana. Uh-huh. Sí, un cas curiós.
1: Sí, sí.
4: Hi ha alguns de pares i fills, però pare i fill que juguin en dues seleccions diferents. Bé, el fet és que el llibre aquest explica tota la diàspora d'aquests jugadors, tant del Barça com del Madrid, cap a Amèrica durant la Guerra Civil, que és el que van fer i que va passar amb ells.
1: Molt bé, doncs això, la història del futbol marcada pels fets històrics, no?, també, que evidentment no és independent, tot i que de vegades ens ho vulguin dir sempre, no?, que no cal barrejar esport i política. Bé, doncs, evidentment, la història ens explica que sí que hi ha hagut barreja.
4: Home, el futbol és política. A veure, si jo soc del Barça, és per política. O sigui, a banda que m'agrada el futbol, i penso que molta gent és del Barça, perquè, clar, si el Barça no fos el que fos, doncs jo seria del Vilanova, per exemple, o del Sitges, o del Cubelles. Però sí. Si som del Barça és per política. Penso jo, vaja.
1: Sí, sí, sí. Bé, i llibres com aquests també acaben demostrant això, no?, que hi ha coses indestriables, no?, de la història de cada club i bé, que també els hi donen, que no... s'han de conèixer, no?, també, per si doncs suport amb un club o amb un altre, de vegades també cal conèixer la seva història. Bé, teniu altres activitats, no?, durant el mes d'octubre i altres presentacions. Què més ens destacaries?
4: Sí, aquesta mateixa setmana, la setmana següent, hi ha una sortida cultural a Rocamadour, a França, que és una sortida de dues nits, tres dies, el dimarts 6, el dimecres 7 i el dijous 8 d'octubre. Ja fa dies doncs que les inscripcions estan... Això ho vam avançar abans, la informació d'aquesta sortida, doncs perquè calia tenir o assegurar o comunicar a les persones que estaven inscrites de cara a l'organització. I bé, si qualsevol persona doncs que ens està escoltant, i tant si és soci dels Amics del Castell com si no, i té ganes d'anar en aquesta excursió, encara té temps d'inscriure's, perquè la inscripció s'acaba el dilluns que ve, dia 21, i la persona que s'encarrega de coordinar tota aquesta sortida és el Francesc Capdet, i es pot posar contacte amb ell doncs a través de la nostra entitat.
1: I per anar tancant el mes d'octubre tindreu també una presentació dins de les jornades europees de patrimoni, oi? Que també és...
4: Però això organitza l'Ajuntament.
1: Això organitza l'Ajuntament, però bé, sempre hi participeu, no?
4: A veure, nosaltres, la Núria Gené ens va comentar si tenim alguna cosa. Dic, home, tenim la presentació de la separata del programa de la Festa Major, el treball aquest del Pere Vives que porta per títol l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, que primer surt encartat dintre del programa de la Festa Major i després el traiem en un quadern a part. Presentem això, i això va inclòs dintre les jornades europees del patrimoni a Cubelles. I aleshores, doncs, clar, les jornades aquestes comencen el dia 9 i l'Ajuntament vol fer la presentació, no sé si la farà la regidora o la Núria, no sé... Uh-huh. I també s'aprofita doncs aquest acte per donar a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local de fa dos anys, em sembla.
1: Correcte, sí, bé, la del 2000, convocada el 2024, no, diria,
4: sí,
1: o,
4: sí.
1: I que ja s'hauria de... Sí. Que ja no s'havia dit quin va ser el treball guanyador, doncs s'anunciarà en aquest acte.
4: Sí, estava anunciat per la Festa Major Petita, però després es va suspendre perquè... hi havia algunes de les persones que no implicades, doncs, que no hi podien

0: De tardor, qui en vulgui saber més detalls també poden anar trobant informació a les xarxes socials, també tenen sí. algun perfil, i si no, doncs en el blog també van actualitzant doncs, aquesta informació. No sé si vol afegir res més com a president del grup d'estudis Codents Amics del Castell, Joan Vidal.
1: No, penso que amb això ja és suficient.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Molt bé, gràcies, Pau, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant, encara amb alguna pluja residual ara a primera hora del matí, amb tendència que vagi desapareixent, tot i que es pot obrir alguna clariana. També creiem que durant el matí es poden formar nuvolades que puntualment podrien deixar algun ruixat dispers i irregular a mig matí. Després sí que la tendència ja serà que es vagin obrint clarianes i es vagi aclarint a partir de mig i amb més estones de sol, amb alguns núvols a la tarda. La temperatura ha baixat, s'ha situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima avui quedarà més curta i no passarà dels 24-25, amb una humitat més baixa. Vents de mestral, febles o moderats al matí, girant cap a Garbí a la tarda i fent que el mar continuï moguda amb baró.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romà manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
5: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui, perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
2: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
6: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en este sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
2: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica. d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en 2 anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
2: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
8: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
2: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
9: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
2: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
10: No puc entendre que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
2: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
5: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
2: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple 2 condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
11: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
12: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
2: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran al maig del 2027. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
2: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
13: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast, en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
13: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant, encara amb alguna pluja residual ara a primera hora del matí, amb tendència que vagi desapareixent, tot i que es pot obrir alguna clariana. També creiem que durant el matí es poden formar nuvolades que puntualment podrien deixar algun ruixat dispers i irregular a mig matí. Després sí que la tendència ja serà que es vagin obrint clarianes i es vagi aclarint a partir de mig i amb més estones de sol, amb alguns núvols a la tarda. La temperatura ha baixat, s'ha situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima avui quedarà més curta i no passarà dels 24-25, amb una humitat més baixa. Vents de mestral, febles o moderats al matí, girant cap a Garbí a la tarda i fent que el mar continuï moguda amb baró.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell ja tenen a punt una nova programació trimestral d'activitats, de conferències, i per tenir-ne més detalls i donar a conèixer doncs, aquesta agenda d'activitats, hem convidat avui a Ràdio Cubelles en Joan Vidal, president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
4: Gràcies, Pau. Bon dia.
1: I bé, una agenda d'activitats que és la de setembre-octubre, oi? Que els socis ja poden consultar. Abans, però, durant l'estiu tampoc no heu acabat de parar, no? No sé si vols fer una mica de valoració. Recordem doncs, que vau organitzar aquell concert de Jordi Vidal i també un homenatge a Salvador Fonoll, oi? Aquest estiu passat. Com van anar aquests
4: actes? Sí, molt bé. Bueno, a part d'això, també es va publicar un treball, com sempre, ja en parlarem després, perquè la presentació de la separada del programa La Festa Major. Bé, el recital del Jordi Vidal, molt bé, com sempre, la plaça de la vila doncs, plena de gom a gom, i com sempre els comentaris molt favorables, perquè el Jordi Vidal és un cantant doncs, que atrau molt i que ho fa molt bé, i que ja té un públic, hi ha un públic ja permanent, fins i tot ve gent de Vilanova que el van a veure ja fa molts anys que actua a la Geltrú, a la Festa Major de la Geltrú, i tot i que el van a veure allà a la Geltrú, després també hi ha un bon grapat de gent coneguda de Vilanova i la Geltrú que venen aquí a Cubelles doncs, a veure una altra vegada. I la placa del Jordi del Salvador Fonoll doncs, també va ser un acte doncs, molt pràcticament íntim, podríem dir, perquè va ser el carreró de casa seva, hi havia la família, uns quants amics, i res, va estar bé. Més que res, doncs, era el fet d'homenatjar doncs, una persona que va fer molt, doncs, que va contribuir molt, o que va participar molt amb el tema de la cultura popular aquí a Cubelles.
1: Que després va tenir una mica de continuïtat també en la Festa de la Verema, oi? També se li va fer un petit homenatge o record, no?
4: Sí.
1: Perquè també havia sigut trepitjador de la Verema.
4: Sí. I va fer tots els papers de l'auca.
1: Sí. Bé, doncs entrem ja en les activitats més de futur o de present, podríem dir-ho, d'aquesta tardor, del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. De fet, la primera serà aquest mateix divendres 18 de setembre. Amb què arrenqueu aquestes conferències?
4: A veure, en teoria arrenquem amb l'ofrena floral de la Figuera. La programació ha sortit en retard perquè quan passa l'agost doncs és difícil concretar algunes xerrades, i al fer la programació dos mesos vista doncs hi ha alguns actes que no estaven acabats de concretar, i per això surt una mica de retard després que hi hagi passat l'11 de setembre. Però sí, s'enceta, com dius, aquest proper divendres 18 de setembre amb una conferència acompanyada d'un audiovisual que és a càrrec del Joan Soler Bordes, que és un historiador vilafranquí que ha vingut altres vegades convidat per la nostra entitat, i que aquesta vegada ens parlarà de negocis. El títol de la conferència és Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX. Pràcticament parlarà del Penedès interior. Sempre s'ha parlat doncs, de la petjada dels americanos, dels indianos, aquí a Vilanova, a Sitges i fins i tot a Cubelles, però en aquest cas ell parlarà bàsicament doncs, del Penedès interior, sobretot de l'Alt Penedès, que és el que domina ell. ell més.
1: Mm-hmm. Que potser doncs, no ho tenim tan present, no? Quan parlem de, dels indianos, sí. Quan parlem de, del Penedès, no? Tenim la imatge més doncs, de la vinya, del vi, dels cellers,
4: sí,
1: no?
4: D'això però... també parlarà, però també parlarà també del tràfic d'esclaus i tal. De fet, ho hem...
1: Que era part del negoci, no?
4: Era part del negoci, malauradament. Mm-hmm.
1: Bé, doncs d'aquestes qüestions se'n parlarà, suposo que en dia, hora i lloc
4: sí,
1: habitual.
4: Sí, aquest no? divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria. Mm. I a part de la xerrada anirà acompanyada doncs, també per imatges que anirà comentant el propi autor.
1: Mm. Molt bé, també de tant en tant organitzeu també exposicions, diria que de cara al mes d'octubre, oi? Teniu a punt
4: sí,
1: una.
4: Sí, és una exposició que tocava fer-la abans, però clar, nosaltres tenim la sala d'exposicions fixa o guardada cada any, no sé si és el mes de... a començaments d'any, no sé si és el mes de febrer, no recordo exactament, i el mes d'octubre. Clar, i aquesta exposició és sobre la marxa de la llibertat, i s'hauria d'haver fet abans perquè la Marxa de la Llibertat, de cara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que n'hi deu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat i això completarà doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies unes 40 imatges. Aquesta exposició s'inaugurarà el dijous 1 d'octubre. L'hem fet el dijous i no un divendres perquè el divendres ja teníem ja programat, i ara en parlarem, teníem programada una altra activitat i per tant doncs, ho hem fet el dia 1 perquè també anava bé amb alguns dels que vindran a participar i vindran a participar. Es farà una taula rodona amb el Josep Talbet, que és l'autor d'un llibre sobre la Marxa de la Llibertat, que ja el va venir a presentar aquí a Cubelles fa 10 anys i que ara doncs, s'ha encarregat d'organitzar diverses commemoracions de la Marxa de la Llibertat, sense anar més lluny, la d'aquest darrer cap de setmana en què es va commemorar els 50 anys de la final de la Marxa de la Llibertat a Poblet, que no es va poder fer perquè la policia espanyola doncs, va tancar els accessos i només hi van poder accedir poques persones. I la Marxa de la Llibertat, cal recordar que tot i que el Franco ja havia mort i que feia pocs mesos que havia mort el Franco, va ser prohibida pel ministre del seu moment, pel Fraga Iribarne. Uh-huh. Bé, doncs si hi haurà la inauguració sobre aquesta exposició dels 50 anys de la Marxa de la Llibertat i una taula rodona amb aquest cap deia, amb aquest senyor, el Josep Calvet, el Teti Serres, que és una persona de Sant Hilari Sacalm vinculada a Cubelles, la seva dona és de Cubelles, i que va ser un dels organitzadors de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari en el seu moment, el 76, i que va ser detingut i després represaliat quan havia de fer la mili. També hi participo jo mateix perquè hi vaig participar de manera puntual. Vaig ser dels pocs que vaig entrar a Poblet aquell 12 de setembre, però no va tenir cap mèrit. No recordo com hi vaig entrar, però hi vaig entrar. I després ho hem deixat entre cometes i possiblement l'Àngel Colom vaig parlar amb ell aquest cap de setmana amb motiu d'aquesta trobada a Poblet. I li vaig comentar, doncs, el vaig convidar a venir aquí a Cubelles en aquesta commemoració de la Marxa de la Llibertat. I l'home, com que està delicat de salut i encara falten algunes setmanes doncs, per la inauguració d'aquesta exposició, em va dir que ho deixéssim a l'aire i per això he posat i possiblement l'Àngel Colom. Esperem que pugui venir i si no, doncs mala sort.
1: Clar, fa 50 anys doncs, jo mateix no els tinc, per tant no vaig poder viure. Què va ser la Marxa de la Llibertat també així de manera breument perquè la gent es faci una idea no, de per què és important també recordar-la 50 anys després.
4: Mira, el títol, el lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot. Deia, poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia, i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí, doncs, les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població, doncs, que feia falta, doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista. I, a més, per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
1: Però i s'anava caminant d'un poble a un altre.
4: S'anava caminant. I llavors els marxaires els acollien en cases particulars, allà on arribaven. Llavors hi havia gent que feia un itinerari, però clar, passar-te l'estiu des del 4 de juliol, repeteixo, fins al 12 de setembre, són dos mesos llargs, dos i mig llargs, i no tothom s'ho podia permetre. Jo mateix, per exemple, aquell estiu treballava en un càmping i em vaig escapar al començament, a la Marxa de la Llibertat, a Esterri d'Àneu, que va ser a l'inici, aquell 4 de juliol, després vaig participar a Vilanova, a Cubelles, a Calafell, i al final a Poblet, i aquell mateix dia de Poblet, com que molta gent no la van deixar entrar o no va poder entrar, es va convocar gens ja de veu viva una concentració i manifestació a Tarragona que també va ser reprimida per la policia espanyola, perquè a la Marxa de la Llibertat, doncs, el Fraguer i Barne, que ara hi ha els residus franquistes, doncs, tenien por que fos un èxit, que de tota manera va ser un èxit perquè encara avui dia s'està commemorant i va tenir molt. És un fet històric que no se li ha donat el ressò, penso que no se li ha donat el ressò que es mereix, potser perquè es va fer marge precisament dels partits polítics, alguns dels quals encara no estaven legalitzats, també cal dir-ho.
1: Bé, en tot cas, qui vulgui tenir més informació, tingui més curiositat...
4: Sí, en parlarem el dia aquest, el dia 1.
1: Se'n parlarà el dia 1 d'octubre.
4: I després també una cosa important, que la samarreta de la Marxa de la Llibertat, que encara guardo l'original, doncs estava prohibida, i si t'enganxaven amb la samarreta de la marxa et queia una bona multa. I va haver moltes multes, no sé quina quantitat parlaven, però de totes les multes que van posar, només diu que se'n va pagar una, que la va pagar un dels organitzadors, l'Arcadi Oliveres, precisament, perquè les altres, doncs, al principi no les van pagar i després va arribar una amnistia que, doncs, van perdonar totes aquestes multes. Però en el seu moment fotien multes d'una gran quantitat.
1: Coincideix també amb l'1 d'octubre, no?, que és una altra data de record, sí, que en aquest cas serà el 9è aniversari, no?, del que va ser el referèndum de l'1 d'octubre.
4: I després, com que estava prohibida, hi va haver moltes detencions. Que passa que només podien estar 3 dies. El mateix Àngel Colom, per exemple, explicava que no va poder anar a Poblet al final de la Marxa de la Llibertat perquè estava detingut. O sigui, hi havia gent que els agafaven, els detenien, els deixaven anar, després tornaven una altra vegada a participar a la marxa, els tornaven a agafar, bueno, i els coneixien. Però només els podien tenir 3 dies detinguts. Però resulta que després, quan els deixaven anar, no els deixaven anar allà al carrer mateix, sinó que els fotien al Guint de Pere, que l'Àngel Colom el van deixar allà perdut en una muntanya, i diu que, bueno, el van atendre alguns veïns, alguna masia i tal. Jo també conec un vilafranquí que també no va poder anar a la marxa, al final de la Marxa de la Llibertat de Poblet, que ens explicava el mateix que l'Àngel Colom. Va estar detingut, el van deixar anar, sí, però el van portar amb un jeep allà a la Quinta Munyeta, el van deixar anar allà, i ja ho espavila't per tornar cap a la civilització.
1: O sigui, hi havia un càstig més enllà de la detenció, no?
4: Exacte.
1: I bé, abans li deia que no sé si la tria de la data va una mica en consonància el fet que coincidéssim.
4: És casualitat, perquè el dia 2, l'haguéssim fet un divendres, que és quan acostumem a fer les activitats, però aquest divendres, com ara en parlarem, hi havia concretada una conferència i ho han passat el dia 1, que a més també era un dia que els anava bé amb algun d'aquests dels que hem convidat.
1: Bé, en tot cas, el 2 d'octubre hi haurà una altra activitat, una presentació del llibre, oi?
4: Sí, aquesta vegada serà el lloc habitual de la parròquia de Santa Maria, i és un llibre que és curiós el títol, que és molt llarg, que ens ha menjat mitja pàgina, no, és broma, però un títol molt llarg que diu, el títol del llibre es diu El primer clàssico ante el abismo. Los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid Fútbol Club ante la guerra civil y su alargada sombra entre España, Argentina y México. 1936, punts suspensius, 1963, punts suspensius, 2025. Això a càrrec de l'Arnau González. Bàsicament parla, doncs parteix de la base de la final de la Copa, del Campionat d'Espanya, que es deia llavors, ara actualment es diu la Copa del Rei, que es va disputar l'any 36 a Mestalla entre el Madrid i el Barça. No dic el resultat perquè no em va agradar, no m'agrada el resultat com van quedar.
1: Va guanyar el Madrid, bàsicament, no?
4: Sí, gràcies a l'última gran parada del Ricard Zamora, que havia sigut el porter de l'Espanyol i del Barça, va fer una gran parada, i és una fotografia històrica, amb un xut de la figura del Barça d'aquella època, que era el Josep Escolà, que li deien el catedràtic del futbol, i el Madrid va guanyar 2-1 gràcies a aquesta parada del Zamora. Bé, el tema està que parteix d'aquesta final i que a partir d'aquí esclata la Guerra Civil i tots els jugadors, o bona part dels jugadors del Barça i el Madrid, doncs se'n van anar cap a Amèrica, no? Al Mèxic. Bueno, en el cas del Barça, tota la plantilla, perquè va anar de gira i llavors els jugadors, molt pocs, van tornar. Mm-hmm. Es van quedar per allà a Amèrica a jugar fins que alguns, després de la Guerra Civil, van triar de tornar aquí a l'estat espanyol, però d'altres ja es van quedar allà. Hi ha un cas molt, molt especial i molt destacat, que és el d'un dels altres grans jugadors barcelonistes a l'època, el Martí Ventolrà, que es va quedar allà a Mèxic, va jugar en equips destacats mexicans, sinó que es va casar amb la neboda del president de la República i va fer fortuna allà. Uh-huh. I fins i tot hi ha una anècdota, o hi ha un fet també destacat sobre amb el tema del futbol, és que un fill del Ventolrà, el Ventolrà va participar al Mundial del 1934, i un fill seu va participar al Mundial de 1970 amb la selecció mexicana. Uh-huh. Sí, un cas curiós.
1: Sí, sí.
4: Hi ha alguns de pares i fills, però pare i fill que juguin en dues seleccions diferents. Bé, el fet és que el llibre aquest explica tota la diàspora d'aquests jugadors, tant del Barça com del Madrid, cap a Amèrica durant la Guerra Civil, que és el que van fer i què va passar amb ells.
1: Molt bé, doncs això, la història del futbol marcada pels fets històrics, no? També, que, sí, que evidentment no és independent, tot i que de vegades ens ho vulguin dir sempre, no? Que no cal barrejar esport i política. Bé, doncs evidentment la història ens explica que sí que hi ha hagut barreja.
4: No, el futbol és política. A veure, si jo sóc del Barça, és per política. O sigui, a banda que m'agrada el futbol, i penso que molta gent és del Barça, perquè, clar, si el Barça no fos el que fos, doncs jo seria del Vilanova, per exemple, o del Sitges, o del Covelles. Però sí, sí. Si som del Barça és per política. Penso jo, vaja.
1: Sí, sí, sí. Bé, llibres com aquests també acaben demostrant això, no? Que hi ha coses indestriables, no?, de la història de cada club i que també els hi donen, que no... s'han de conèixer, no?, també per si doncs suport amb un club o amb un altre, de vegades també cal conèixer la seva història. Bé, teniu altres activitats, no?, durant el mes d'octubre i altres presentacions. Què més ens destacaries?
4: Sí, aquesta mateixa setmana, bueno, la setmana següent, hi ha una sortida cultural a Rocamadour, a França, que és una sortida de dues nits, tres dies, el dimarts 6, el dimecres 7 i el dijous 8 d'octubre. Ja fa dies doncs que les inscripcions estan... Això ho vam avançar abans, la informació d'aquesta sortida, doncs perquè calia tenir o assegurar o comunicar a les persones que estaven inscrites de cara a l'organització. I bé, si qualsevol persona doncs que ens està escoltant, i tant si és soci dels Amics del Castell com si no, i té ganes d'anar en aquesta excursió, encara té temps d'inscriure's, perquè la inscripció s'acaba el dilluns que ve, dia 21, i la persona que s'encarrega de coordinar tota aquesta sortida és el Francesc Capdet, i es pot posar contacte amb ell doncs a través de la nostra entitat.
1: I d'altres, i per anar tancant el mes d'octubre, tindreu també una presentació dins de les Jornades Europees de Patrimoni, oi? Que també és...
4: Però això organitza l'Ajuntament.
1: Això organitza l'Ajuntament, però bé, sempre hi participeu, no?
4: A veure, nosaltres, la Núria Gené ens va comentar si tenim alguna cosa. Dic, home, tenim la presentació de la separata del programa de la Festa Major, el treball aquest del Pere Vives que porta per títol l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, que primer surt encartat dintre del programa de la Festa Major i després el traiem en un quadern a part. Presentem això, i això va inclòs dintre les Jornades Europees del Patrimoni a Cubelles. I aleshores, doncs, clar, les jornades aquestes comencen el dia 9 i l'Ajuntament vol fer la presentació, no sé si la farà la regidora o la Núria, no sé... Mm-hmm. I també s'aprofita doncs aquest acte per donar a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local de fa 2 anys, em sembla.
1: Correcte, sí. Bé, la del 2000, convocada el 2024, no, diria,
4: sí,
1: o,
4: sí.
1: I que ja s'hauria de...
4: Sí.
1: Que ja no s'havia dit quin va ser el treball guanyador, doncs s'anunciarà en aquest acte.
4: Sí, estava anunciat per la Festa Major Petita, però després es va suspendre perquè hi havia algunes de les persones que no implicades, doncs que no hi podia ser.
1: Molt bé, i bé, tanqueu l'agenda amb una altra sortida, no, en aquest cas d'un dia, hem vist també en
4: de mig, de migdia, una sortida matinal en cotxes particulars a Avinyonet del Penedès per visitar el jaciment de la Font de la Canya i també visitar el centre d'interpretació de la dominació d'origen vinífera. Això doncs també és una de les habituals sortides matinals que fem. Això ho coordina la Carme Subies i els que tenen la Figuera, que és el butlletí informatiu nostre d'aquestes activitats, ja saben que s'han d'apuntar a través de la Carme Subies, que coordina aquesta sortida.
1: Doncs el grup d'estudis covellencs Amics del Castell, que ja té a punt doncs, tota aquesta programació de...

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. Mm-hmm. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació, fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà a aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. O ho fan, o el pitjor de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, eh? Potser també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació. Perquè li has donat a l'okay, a l'obrir-lo o ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic o en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el carrer al que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Que moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Mm-hmm. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors una persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant és el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm. i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona.
1: Que no és, però és mm-hmm. que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré. Això és una estafa,
1: això és delicte.
0: No és un problema de consum, sinó que és un delicte directament, un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
0: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer, és una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines mm-hmm. per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mm. mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè ah. és tan, tan creïble...
0: Esperi, que miro vera... Penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
1: No, perquè... per això són estafadors. Mm-hmm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia. Però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa... I n'hi ha tantes cada vegada més. Ja n'hem parlat moltes vegades. Ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula, com
0: bé,
1: es digui?
0: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària... la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No ha sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No ha sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bé, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
0: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
1: Desconfia de tot.
0: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
1: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, mm-hmm. que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
0: I fins i tot desconfiar que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
1: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo, però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho, llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
0: Clar, ho necessites per tot.
1: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores tu se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
0: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que per tant no estava obligada a fer que a tornar aquests diners, i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
1: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, per allò de la reclamació, recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia, com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també del nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i a l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret del desestiment, gravar, reclamar molt ràpid I el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
0: Mm-hmm. Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
1: Sí, per exemple, ara m'hem recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen, a part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades. Si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
0: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Adéu, fins la propera.

0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova, que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné, podòlogo a Instagram, doncs ens dona també aquests consells que ens porta avui. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, encantat.
0: I avui parlem del peu cabo.
1: Sí.
0: Que sembla una cosa
1: sí,
0: estranya.
1: Sí, sona raro.
0: Però explica'ns què és el peu cabo i ens expliques què parlem avui.
1: Doncs mira, el més fàcil de dir és que és tot el contrari que un peu pla. És un peu amb molt de pont, vale? És un peu, doncs, el típic, si veieu alguna persona que té un peu amb super arquejat, amb molt, molt, molt de pont, és se li diu peu cabo normalment, o peu supinat.
0: Que se'n parla més dels peus plans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el típic, sí.
0: Perquè tenien associat el tema que semblaven inútils.
1: Sí, sí.
0: Deien a la mili, eh?
1: Sí, sí, sí. Sempre tothom coneix els peus plans, però els peus cabo o amb molt de pont no se'n parla tant.
0: Molt bé, i doncs parla'ns tu. Què comporta això?
1: Vale, he escollit aquest tema perquè vull vull explicar la relació entre el peu cabo i els esguinços de turmell, perquè al final amb el peu una de les accidents més típics, no?, és fer-se un esguinç de turmell. Jo crec que qualsevol oient que ens escolti, de petit o de gran, en algun moment, o s'ha torçat algun cop el turmell, o ha fet la típica reblincada, que és com si te'l vas a torçar però es torna a corregir sol, gràcies a la meravellosa propiocepció. D'acord? I al final vull explicar una miqueta per si hi ha algun oient, que segur que hi ha algun oient que té el peu cabo, que pugui tenir un compte i vigilar.
0: Pot ser que ho tinguem i no ho sabem?
1: O
0: això normalment, mira, ens ho veuen i ens ho diuen.
1: No, el que sí que sol passar, o sigui, si tens un peu cabo normalment ho saps, ¿vale? Perquè tant en repòs com en càrrega, o sigui, sense repenjar el peu al terra o arrepenjant-lo, sols veure que tens molt de pont o t'ho han dit o, bueno, es veu. El que sol passar és el contrari. Hi ha gent que realment és un peu pla, però quan té el peu en repòs sembla que tingui molt de pont. O sigui, tu, per exemple, si estàs amb la cama creuada i et mires el peu, sembla que tinguis un superpont i dius, no, jo tinc un peu molt de pont. I de cop, quan et poses dret, tens hiperlaxitud o tens... Mm-hmm. ¿Vale? I el peu pot quedar totalment pla. ¿Vale? Llavors, per això s'ha de mirar sempre com és el peu amb càrrega, ¿vale? No amb repòs. Perquè al final tots quan estem en repòs tenim el peu relaxat, el que seria l'avantpeu, la part dels dits està flexionada, hi ha una flexió plantar de la part anterior del peu i sembla que sempre que hi hagi més pont del normal. Inclús amb una persona amb un peu molt, molt, molt pla, si està amb el peu en repòs estirat amb una camilla, al final, com que hi ha una flexió plantar del peu, una flexió cap a baix, sempre sembla que hi hagi més pont del que hi ha. D'acord? Llavors, el peu cabo és quan l'estructura anatòmica del propi peu, tot el peu, tota la formació dels ossos, ha agafat aquesta orientació. Val? Al final, tots tenim els peus amb els mateixos ossos, però, i això és molt maco d'estudiar, perquè jo quan ho estudio, que òbviament sempre segueixo estudiant, hi ha molta bibliografia americana, sobretot perquè són els que més van estudiar, sobre diferents canvis anatòmics de les estructures òssies, per exemple, el calcani, que és l'os del taló, en relació a l'astràgal, al navicular, que són ossos principals del turmell, doncs pot ser que hi hagi gent que amb el temps se li ha canviat l'orientació i els angles o els eixos de força estan canviats. Llavors, tots tenim els mateixos ossos, però un tindrà una orientació, un altre una altra, i això farà que tingui una forma o una altra.
0: Mm-hmm. Clar, i això depèn molt de com camines, no? De com apoies els pesos, entenc. Mm-hmm.
1: De fet, al contrari, és com camines depèn molt de la forma del peu.
0: Això,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I això no es tracta. És a dir, si tens el peu així, tens el peu així.
1: Bueno, sí i no, perquè al final podem fer un tractament conservador, ¿vale? O un tractament invasiu. ¿Vale? Un tractament invasiu seria una cirurgia. Hi ha gent que, doncs, al final li han de fer operacions, que normalment són osteotomies. Sembla una osteotomia simplement significa osteo o os i tomia tallar, o sigui, tallar l'os. ¿Vale? Llavors, si tu, per exemple, tens un calcani, que és l'os del taló molt invertit, molt tirat cap a fora, no? Com si tinguessis el peu ja torçant-se, es pot fer una osteotomia, es fa una cunya, es treu un trosset d'os, es fixa i queda el peu més recte, més neutre. Llavors, no tens... Vull dir que es pot jugar. Òbviament, aquestes coses no es fan si no és un cas molt exagerat. Inclús que un peu pla també es pot operar i que tingui més pont. Vull dir, es poden fer virgueries. Però el que sobretot intentem, quan hi ha en aquest cas un peu cabo, és intentar que la biomecànica d'aquell pacient el dia a dia sigui més còmoda o evitar-li dolors que li generin. Pots tenir un peu molt de pont, però que el que seria el turmell sigui neutre, estigui recte, o pots tenir una persona amb molt de pont que el turmell ja estigui supinat, que estigui cap a fora. Al final, si penseu en un esguinç que gairebé sempre és quan el peu se'ns en va cap a fora. ¿Vale? I per què? Perquè la pròpia anatomia del turmell, del peu, del calcani i de l'astràgal estan una mica invertits o supinats, que vol dir que estan tirats cap a l'exterior. ¿Vale? Vale? Llavors el peu, la trepitjada, sempre entra una mica de la banda externa. Per això també és normal que la majoria de gent desgasti el calçat una mica per la banda de fora. Això és lo normal. El peu ha d'entrar així, ha d'entrar cap a fora. Però si tenim un peu que és excessivament supinat, excessivament cap a fora, si entra massa inclinat cap a l'exterior, igual no passa res la majoria de dies, però un dia trepitjant una superfície irregular, amb un calçat més tou o més dur, o més taló o menys tagó, se'ns en pot anar i fer un esguins, vale? I fer el típic esguins. Llavors aquí sí que doncs, amb calçats específics o inclús amb plantilles que solem posar com unes cunyes externes per fer com una aleta de suport per evitar que se'ns en vagi, treballant exercicis de propiocepció per treballar la musculatura i els reflexes, etc. Llavors hi ha marge de moviment.
0: Evidentment això ho ha de veure algú. Vull dir, nosaltres podem veure que tenim alguna característica, però algú ha de venir i veure-ho, no?
1: Sí, al final, òbviament, nosaltres com a especialistes en aquest sentit estem cada dia veient coses d'aquestes i ens és molt fàcil veure-ho. El que passa que després hi ha casos i casos que són més macos, més complexes, que, per exemple, ens trobem a vegades persones que tenen un peu pla i un peu cabo. Vale? Això al final és perquè el cos ha fet una compensació d'una dismetria. Si tens una cama més curta o més llarga, vale? Quan un peu té molt de pont, l'articulació del turmell està més elevada, més cap amunt. I quan un peu s'aplana, l'articulació del turmell està més cap al terra. Llavors, una cama es pot compensar amb l'altra o l'altura fent un pont més alt o un pont més baix. Hi ha moltes compensacions. Inclús pot ser que tinguis un peu amb molt de pont, però només el mig peu, el que seria l'arc, però després el taló el tinguis perfectament neutre, en una posició perfecta. Hi ha moltes variacions anatòmiques. Després també es afecta el genoll, hi ha gent que té els genolls cap a dins, que es diu genovalgo, i gent que té els genolls cap a fora, que es diu genovaro, o inclús les tíbies, poden ser tíbies vares, vale? Tíbies que el que és la pròpia tíbia de la cama que estigui com inclinada. Si us hi fixeu, hi ha gent que camina i sembla que porti un cavall, com jo.
0: Sí, els futbolistes, no? Sí. Això és molt típic.
1: De fet, és més típic en homes, d'acord? El genovaro, que és aquestes cames, el que es diu garrell, vale? Que són les cames arquejades, com en parèntesis, més típic en homes, i el que sí que jo he observat amb el temps, que això la veritat que no ho he estudiat, però ho he vist veient molta gent, és que els homes que tenen genovalc, que és el contrari, que és els genolls cap a dins, com en creu, solen ser homes que tenen o han tingut sobrepès, vale? I aquí ja afecten unes lleis de creixement que depèn del pes que s'apliqui en les metàfisis, les zones de creixement ossi, fa que creixi més una banda que l'altra. Però és molt més comú en senyores, en dones, si ho mireu al carrer, veureu que la majoria de senyores solen tenir genovalgo, que és el genoll cap a dins una mica, com que els genolls toquen més que els peus. Vale? I els homes solem ser més varo, que són més tipus garrell. Mm-hmm. Doncs què passa? Si tens un peu amb molt de pont i a sobre tens varo, o sigui, tot està inclinat cap a fora, doncs és més fàcil que se't pugui fer un esguins de turmell.
0: Sí. Bueno, és un símptoma, no?
1: Sé que és complicat, hi ha molta cosa, però...
0: No, però que pot ser un símptoma per potser mirar-s'ho, no? De dir, ostres, jo aquest turmell, coi, qualsevol cosa se'm rebrinca, se'm va cap enfora... Pues, potser sí, pots fer una revisió d'això i trobar aquestes...
1: Sí, inclús a casa mateix, tu pots... Molta gent ho nota, o sigui, la gent ja et ve a vegades la consulta dient, no, és que jo noto que tiro el peu cap a fora, no? Llavors ja dius, vale, segurament tingui un peu cabo o tingui un peu molt supinat, etc. I hi ha gent que no, que li veus tu, o inclús inestabilitat, però tu a casa, per exemple, si poses el mòbil al terra gravant i et graves caminant endavant i enrere, tu mateix pots veure si se t'està anant el peu cap a fora. Passa, òbviament, tu no et faràs el tractament, aniràs a un podòleg o podòloga que et faci, normalment, aconsellar-te un calçat específic o ja fer una plantilla que eviti aquest moviment.
0: Mm-hmm. Bé, és una altra cosa a tenir en compte, no? A vegades, d'aquestes cosetes que moltes vegades són senyals que ens va enviant el cos, no? I que si estem alerta, doncs... les podem detectar ràpidament.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, no té més, no? O sigui, no passa res, no és res perillós per la salut, tenir un peu...
1: No, l'únic que, per exemple, així a trets generals, entre cometes, un peu pla sol donar més problemes biomecànics de dolors de genolls, esquena, lumbar, caderes, etc. Per què? Perquè un peu pla crea una rotació interna excessiva. Les rotacions, quan tu aplanes el peu, no només s'aplana el pont, sinó que tota la cama l'acompanya cap a dins fent una rotació interna. I això pot fer que hi hagin moviments articulars que no haurien de fer aquell moviment i es crea una fricció entre l'os i el cartílag, etc., i crea més artrosis. Llavors, per exemple, tractem molta gent que venen del trauma o que ja venen directament a nosaltres per artrosis de cadera, de genoll, d'esquena, i li hem de fer un estudi biomecànic, mirar com camina, tenim unes plataformes de pressions per veure bé la trepitjada, les pressions, etc., i fem una plantilla orientada a evitar aquesta compressió articular o aquesta fricció articular. I en canvi un peu cab, un peu molt de pont, normalment no hi ha tanta afectació articular a nivell superior perquè sol ser una articulació més estable, però sí que és més agressiu l'impacte. Vale? Normalment en un peu cabo sol haver-hi molta pressió al taló i a la part de davant, que seria inclús quan veiem la imatge a la plataforma, es diu imatge de doble taló, perquè no hi ha contacte del mig peu, només es veuen dos punts de recolzament, i poden ser peus més inestables i que sobretot tinguem com més, que notem molt el taló i la part de davant, no? El típic peu que surt amb durícies a la part dels metatarsians i a la part del taló, doncs el que se sol recomanar és calçat amb una certa amortiguació, i si no, quan fem plantilles, doncs són plantilles que tenen un pont molt marcat, perquè intentem deixar el pont ben estable i ben relaxat a la plantilla, i posar materials amortiguants de màxima qualitat, que de fet fem servir materials certificats per alleugerir al màxim aquestes pressions, val? Llavors solen ser més acomodatives.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si trobem alguna molèstia o veiem algú que no ens quadra, doncs el millor és anar a un professional. En aquest cas podeu anar a fer una visita a l'Adrià, al centre Líacs, a Vilanova i la Geltrú. Podeu mirar les seves històries a l'Instagram, que a més tot això que ens explica li posa imatges i a vegades doncs, també ajuda a entendre-ho millor.
1: És fàcil de veure, sí.
0: I si teniu qualsevol dubte, també us podeu posar en contacte amb la ràdio, deixar el missatge i nosaltres li traspassarem amb ell i la respondrem. Adrià, doncs moltes gràcies, com sempre, per il·lustrar-nos i per donar-nos doncs, tots aquests punts de vista que a vegades no en som conscients i que tots tenim peus.
1: Pues a vosaltres, un plaer, el que vulgueu.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon
2: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: vida. I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix. Doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens,
0: no?
1: Ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre. Val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre, i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai. Tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, si algú ha anat a les Salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que estava explotat fins que funcionava, després ara no ho sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està tot arreu, això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devia haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit, hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que s'estan intentant recuperar o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és com un, és un bivalve, que és un, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, és com, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que us volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien hagut, sí. I cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem doncs, aquest espai parlant també allò, mite o realitat, no? En referència a, la pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com, hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: Doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun, a vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus d'acer o alguna cosa així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans doncs, els pescadors doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs, les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, les no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix, i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però l'única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, en Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí Cubelles això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I bueno, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Vol dir que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això doncs ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I bueno, sobretot doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs igual mantenien una miqueta més l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer. Perquè bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que hi ha uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informats, informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història local del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Lolo, que és de l'Associació d'Amics del Castell, i amb ell tractarem un tema que ja vam tractar fa mesos amb l'Àngels Parés, que és aquests tres deportats cubellencs que van acabar en els camps nazis. Bé, Lolo, bon dia. No sé si vols presentar-te.
3: Hola, què tal? Bon dia, d'horrere, eh? Mira... Com bé deies, doncs, membre també doncs, del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, i per tant, sempre pendent de tot allò que té a veure amb la història del nostre municipi. Uh-huh. I res, un plaer doncs, poder ser aquí i parlar d'aquestes tres persones vinculades a Cubelles, malauradament unides per aquest drama, per aquesta situació tan tràgica, com és el seu pas pels camps d'extermini nazi, concretament tots tres per Mauthausen.
2: Uh-huh. I tant. Perquè en aquest sentit, Lolo, i per posar una mica de context als oients, com s'explica que un municipi com Cubelles, que si no estan errades les meves notes, en aquell moment tenia aproximadament uns 750 habitants, uh-huh, tres veïns acabessin a Mauthausen deportats?
3: Sí, a veure, és curiós perquè, a més, tots tres responen, diguem-ne, a tres tipologies, per dir-ho d'alguna manera, de veïns de Cubelles, no? El cas que sempre s'havia conegut aquí al municipi i el que sempre s'havia considerat, per dir-ho d'alguna manera, que m'entengui la gent, no?, per explicar-nos, uh-huh, una miqueta com el 100% cubellent, per dir-ho així, és el cas del Josep Agustí Bombuí, el Josep de Caltit, que, de fet, no era nascut a Cubelles, perquè ell va néixer a Almassor, allà a la Plana Alta, les comarques de Castelló, però bé, va arribar aquí a Cubelles buscant feina, etc. I bueno, de fet treballava a la Pirelli, i aquí va ser on va conèixer la seva dona, la Maria Vinyó, i per tant és on finalment va arrelar, va tenir els seus dos fills, i per tant quan ell després, ja en parlarem, per diverses circumstàncies acaba anant empresonat a Mauthausen, doncs la seva família continua ja, la seva dona amb els seus dos fills, continuen vivint a Cubells. De fet, la casa pairal és aquí al carrer Sant Antoni, que és on hi ha la primera llamborda Stoppsteiner, aquestes llambordes de la memòria, com se les coneix, que aquesta justament va ser la primera que es va posar a tot el Garraf, la primera llamborda, on, és més, va venir el mateix Gunter Demnig, que és aquest escultor, artista alemany, que és qui fa més ja de 30 anys que va iniciar aquesta iniciativa, aquesta campanya, que després també en podem parlar. Uh-huh. El cas de Luis Camacho Ferre és un cas que era totalment desconegut aquí a Cubelles fins fa pocs anys, 4 o 5 anys. En aquest cas és una persona que, ell sí que és nascuda a Cubelles, la família eren originaris d'Almeria, el pare era carrabiner, que és aquell cos de seguretat, per dir-ho d'alguna manera, que després de la guerra s'acabarà integrant dins de la Guàrdia Civil, però que en aquell moment era un cos propi,
2: sí,
3: autònom, per dir-ho d'alguna manera, i que la seva principal funció era vetllar per combatre el contraband. I, per tant, la majoria estaven destinats o a punts de muntanya o a punts de costa, clar, uh-huh, les principals vies del contraband, no? De l'entrada i sortida de material de contraband. I aleshores tenim constància que el seu pare havia estat destinat aquí a Cubelles. De fet, depenien del punt de Sitges, però bé, ell estava aquí a Cubelles, i aquí va tenir el seu fill, aquí va néixer Luis Camacho Ferre, però deurien viure molt poc temps, perquè els 2 anys, ja els tenim ell ja 2 anys, ja els tenim documentats a Badalona, un altre punt també de costa. Per tant, de fet, és curiós perquè Luis Camacho Ferre va tenir diversos germans i germanes, i aleshores, clar, veies com cadascun era nascut en un lloc diferent, no? Perquè anava movent-se amb el pare, hi havia alguna germana nascuda a València també, perquè després acaben tornant, la família acaba tornant a Almeria. En aquest cas, però bé, es considerava, perquè hi havia referències documentals seves, que havia nascut a Vilanova, però al final, bé, fent una recerca, vam trobar que no, vam trobar que realment havia nascut a Cubelles, i per tant, allà consta el registre, no, del jutjat de Pau de Cubelles, el registre civil. Uh-huh. Vam descobrir aleshores, doncs, que era un any més jove del que ens pensàvem, perquè es creia que havia nascut el 1913 i realment havia nascut a finals del 1914. I bé, doncs, en aquest cas és una persona que neix a Cubelles, per tant és cubellenc de naixement, però no, realment no hi tindrà cap vincle, fins al punt que ningú el recordava. Ningú, uh-huh, ningú el recordava, doncs, com a fill de Cubelles. En aquest cas, també es va col·locar la Llamborda, també fa, no fa gaire, doncs concretament devia ser cap al... Sí, doncs el 19 va ser el Josep Agustí i ell va ser el 22, l'any 22, per tant ara farà 4 anys. De fet, ja els ha fet, perquè va ser, doncs, també a finals del gener. I bé, doncs, en el seu cas, va venir el Vicenç Villatorre, que era en aquell moment l'escriptor i periodista, que en aquell moment era el director del Memorial Democràtic, sí, que no va venir en compte tècnic, que ja podem parlar també de quan va venir a col·locar la Llamborda de Josep Agustí. Però aquest cas va ser... la veritat és que va ser emocionant, no? Perquè ja, més enllà del fet en si, no? D'aquest reconeixement a aquesta figura, doncs resulta que, clar, com ells després... Ell de petit va tornar a Almeria, i on realment va fer vida, i es va fer adult, i bueno, va viure la guerra, etc. Va ser Almeria i a l'entorn. I aleshores, però després, quan en el seu dia, doncs fa uns anys, es van fer una sèrie d'homenatges de reconeixement a totes aquelles persones d'Almeria que havien també passat pels camps d'extermini nazi, doncs amb ell no el van voler incloure, tot i la petició dels descendents, doncs no el van voler incloure perquè no constava com ha nascut a Almeria. Uh-huh. I aleshores, doncs, en certa manera, vam poder rescabalar, doncs, aquest greuge, poder, doncs, honorar la seva memòria, doncs, amb aquesta Llamborda, que està situada, doncs, aquí al carrer de la Pau, també molt a prop de l'Ajuntament de Cubelles. I la tercera, doncs, és aquesta que s'acaba de col·locar, que va ser el dia 28, dimecres de la setmana passada, que va ser el romà Gelabert. En aquest cas, el romà Busquets Gelabert, perdó, ella tampoc era fill de Cubelles, era una família d'estiuejants. Per tant, uh-huh, doncs, són aquests cubellencs també, no? Que tot i que no hagin nascut o no hi visquin tot l'any, però també són cubellencs perquè, bé, tenen residència al poble, a més se l'estimaven. I aleshores, bé, doncs, era una família que estiuejava aquí al municipi i bé, doncs, tot i que ells eren originaris de Barcelona. A Barcelona, curiosament, el tema dels llambores ha arribat molt tard. De fet, han restat moltes per posar aquestes llambordes de la memòria. I bé, quan vam trobar, doncs, aquest vincle, aquesta relació de la família Busquets amb Cubelles, doncs, aleshores, bé, vam contactar amb la família, hi havia un descendent, doncs, que també va voler fer uns articles, uns treballs pels Amics del Castell, doncs, recuperant la figura d'aquest familiar seu, i aleshores els hi va plantejar que, perquè clar, les llambordes només poden estar en un municipi. Hi ha persones que, òbviament, doncs, per motius com els que acabem d'explicar, tenen relació amb més d'un poble o d'una, sí, vila, i aleshores, doncs, bé, has d'escollir un lloc o l'altre, i la família va dir que no, que preferien a Cubelles, bàsicament perquè, per una banda, doncs, ells van passar la guerra a Cubelles i van estar, doncs, aquí la família, doncs, aquí al municipi, i per tant, doncs, tenien aquest vincle també bastant intens i centrat també, no, en l'experiència de la guerra, però ja, a més també perquè s'entenia, doncs, que segurament podria tenir més visibilitat, ja que a Cubelles n'hi havia dues, aquesta serà la tercera, aquesta és la tercera, en canvi a Barcelona, doncs clar, hi ha de centenars, no? Bueno, quan hi siguin totes, doncs n'hi haurà de centenars.
4: Clar.
3: I bé, doncs, diguem-ne que són aquestes tres, són tres perfils diferents de cubellencs dels que diríem, no? El cubellenc que hi arriba ja de gran i amb una certa edat i arrela, el cubellenc que és només de naixement però després marxa i no en tornem a tenir constància d'ell, no torna a tenir cap vincle, uh-huh, amb el municipi, i els estiuejants, doncs, que també bé, tenen aquest vincle afectiu emocional amb el municipi.
4: Uh-huh. El gener de 1939 l'exèrcit franquista, diguéssim, va entrar a Cubelles. Quin impacte va tenir això en la vida d'aquestes persones, o si va tenir impacte en el que acabessin en els camps nazis?
3: En el cas d'aquestes tres persones, el Luis Camacho ja em dic que no, que havia nascut i ja als 2 anys havia marxat ja el tenim focalitzat, localitzat a Badalona, i la guerra la passa a Almeria, que es farà guàrdia de sal, vull dir, una mena de cosa de seguretat, una mena de vigila, de policia durant la República. I en el cas de... Per tant, doncs, no, l'entrada de les tropes aquí a Cubelles amb ell no el repercuteix de cap manera. I en el cas doncs, de la família Busquets, tindrà més repercussió en el seu pare, en Josep Busquets, que no pas amb ell. No? Que aquí qui realment ho viurà en primera persona serà doncs, sobretot en Josep Agustí, ja que en Josep Agustí, doncs ell sí que estava aquí durant la guerra, doncs vivia a Cubelles, i a més doncs formarà part del comitè de defensa de la República, i per tant quan acaba la guerra ell marxa, se'n va a l'exili. Uh-huh. Doncs clar, doncs temerós del que li pogués passar, tenint en compte doncs que clar, que ell s'havia significat bastant. Ell estava en representació, sembla ser que de la CNT, i dic sembla ser perquè, tot i que se li reconeixia doncs aquesta afiliació, si més no ideològica, amb l'anarquisme, amb la CNT, no està clara que hi hagués, no està clar que hi hagués una afiliació formal, ja que, segons, parlant amb el seu net, que també és historiador de formació, i que, òbviament, doncs, ha investigat una mica la figura del seu avi, deien que la família era molt, molt humil, molt humil, i que difícilment podia pagar una quota de militància. Però, en tot cas, ell estava en representació, doncs, de la CNT o d'aquest entorn més anarquista des del punt de vista ideològic, i el que dèiem, ell se'n va, s'exilia, passa doncs als camps de concentració doncs, de la Catalunya del Nord, d'Occitània, de l'estat francès, i ell formarà part, perquè serà detingut molt, molt aviat, ja el mateix doncs, 40 ja serà detingut, i ell formarà part d'aquell conegut com el comboi dels 927, no? que bueno, ell està en aquell moment, doncs, un cop ja està detingut, havia passat per les companyies aquestes de treballs, etc. Mm-hmm. Doncs el detenen, i quan ja entra dels nazis el detenen, i aleshores l'envien cap a Angoulême, cap al centre de reclusió d'Angoulême, i d'aquí serà on te sortirà aquest comboi, que està considerat doncs, el primer comboi de civils, diríem, no? que aniríem un camp que recorreríem mm-hmm. mitja Europa per acabar amb un camp d'extermini, en aquest cas a Mauthausen. Ja hi havia de persones d'ètnia gitana, ja hi havia doncs, de diferents tipus, però aquests de caire civil, però també polític, en aquest cas exiliats, doncs seria aquest primer comboi, i ell formava part d'aquests 927. Sí, sí. Mm-hmm. Per tant, doncs, seria el cas més flagrant. La família Busquets, el Romà, doncs, ell va ser un militar, a més d'alta graduació. Crec recordar que, a més, sobretot doncs, en l'exèrcit d'aviació. El problema el va tenir... la guerra va ser un drama per tothom, però hi va haver famílies on es van acarnissar encara més, no? I ho dic tot això perquè tots aquests tres covellencs que passen pels camps nazis, tots tres moren. No? Ja sabem que l'índex de mortalitat era elevadíssim, però alguns se salvaven. No fa pas gaire, doncs, l'any passat van col·locar allà amb bordes al Vendrell, i déu-n'hi-do, hi va haver que un percentatge significatiu que van salvar la vida, fins i tot una mateixa família, pare i fill, i sortir tots dos vius. En canvi, doncs, aquí Cubelles, no, malauradament els tres van morir. I bé, doncs, en el cas de la família Busquets, els pares, el Josep i la seva dona, doncs que van passar la guerra aquí a Cubelles, ells hi va haver un moment que van fer, no sé si dir-ne exactament una denúncia, però sí que van posar en coneixement de les autoritats, mm-hmm. que van sentir comentaris d'algunes persones, comentaris derrotistes, no? I ells, una família doncs, republicana, molt significada, amb el fill, a més, doncs, batallant en primera línia. Doncs això ho van posar en coneixement de les autoritats. Doncs concretament va dir aquesta persona i aquesta altra doncs, han proferit comentaris que estaven a la botiga, a la guerra, que la perdrem, que no sé què el que sigui, i això la dona li va dir al seu home, i l'home doncs, ho van acabar doncs, denunciant, o com a mínim doncs, posant-ho en coneixement de les autoritats, i això va quedar en no res, no, ningú va... no va haver cap represàlia ni res per l'estil, però hi va haver gent que això s'ho va guardar. I quan va acabar la guerra, evidentment, els van anar a buscar perquè eren com a altres famílies, no? Que era una família significada, i aleshores això doncs, se'ls va retreure, i al final doncs, va acabar condemnat i va acabar també doncs, morint, en aquest cas, en una presó franquista, en aquest cas el pare, el Josep Busquets.
4: Mm-hmm. Ara parlaves de l'exili d'aquestes persones. Se sap com va ser l'experiència d'aquestes persones en l'exili? Si van passar per camps de refugiats a França, com els que sabem d'Argelers i d'altres que n'hi havia? Se sap com va ser la seva experiència?
3: Sí, sí, ells, en el cas de Josep Agustí i del Luis Camacho, doncs sí que passen per camps de concentració. El tema és que bé, doncs, quan tu estàs en un camp de concentració doncs, de l'estat francès, el que dèiem, no? Catalunya del Nord, Occitània, etc., doncs al final, quan ja es produeix la invasió nazi, aleshores, se'ls donen bàsicament doncs, les tres opcions, no? Allistar-se a l'exèrcit francès, treballar a les companyies de treball forçols, que en deien, les companyies de treball, sobretot molts fent la línia Maginot, no? aquella fortificació que havia de defensar doncs, l'estat francès de l'alemany, o tornar cap a l'exili. Doncs, en aquest cas, doncs, tots dos van optar per involucrar-se amb les companyies de treball, que molts no volien combatre amb l'exèrcit francès, perquè bueno, els van tractar de manera doncs, vexatòria, en molt males condicions, més que refugiats eren detinguts, i bé, doncs la majoria no va voler involucrar-se, sobretot en un primer moment, després sí que ja sabem que n'hi ha molts que van participar, de fet alguns van anar allà a l'Àfrica i van pujar després amb el general de Klerk, i ja sabem, no, doncs aquells tancs que van entrar a alliberar en París, que els primers doncs eren republicans catalans, eren republicans espanyols, i per tant doncs sí que, a part després també dels que es van involucrar amb l'anomenada resistència francesa, però en un primer moment sí que hi va haver molta gent que no bueno, diguem-ne que cansats de no, o en senyal de protesta pel maltracte al qual doncs se'ls sometia, doncs van decidir que no volien combatre amb l'exèrcit francès, i per tant doncs van passar a engrossir aquestes companyies de treball, fins que doncs això, van ser detinguts i deportats a Mauthausen.
4: Mm-hmm. Abans parlàvem de com els índexs de mortalitat dins dels camps nazis eren elevadíssims. En aquest sentit, no sé si coneixem com eren les condicions de vida. Per exemple, si no estan errades les meves notes, el romà va estar treballant a la pedrera de Mauthausen. No sé si en aquest sentit heu treballat amb documentació que pugui donar-nos una mica d'idea de com eren les condicions de treball en aquell context.
3: Bé, aquí doncs, tenim molts testimonis, no? I documentals i bé, doncs, els supervivents de com eren aquestes condicions, que eren extremes, sobretot al principi. Després, quan els qui aconseguien doncs, ja passar més temps i llavors començaven a poder fer algunes relacions, n'hi havia alguns que es podien doncs, situar en alguns barracons, en alguns serveis que, diguem-ne, no eren tan extremadament durs com els que, bueno, els que ocupaven la majoria, sobretot quan començàvem. Hem de pensar doncs, que tant en Romà Busquets, per exemple, que ell també va estar amb aquestes companyies amb una d'aquestes companyies de treball, doncs un cop entren allà, estem parlant en aquest cas tots tres van passar per Mauthausen, estem parlant doncs clar, estem parlant d'Àustria, estem parlant per tant d'una zona doncs, amb molt condicions que, sí, meteorològiques extremes, no, molt de fred sobretot a l'hivern, i clar, pràcticament anaven amb un pijama, no, amb aquest, pijama ratlles que tots hem vist en alguna ocasió. Per tant, doncs, les pulmonies, tot tipus de malalties estaven a l'ordre del dia. Però, clar, a més després, el menjar, menjaven un cop al dia majoritàriament, i bé, al final era com una mena de succedani de sopa, que al final era aigua amb un nap allò cuit, i bueno, algun dia hi havia una pela de patata. Clar, la proteïna era absent. I clar, tot això, doncs, tenint en compte doncs, que havien de la famosa pedrera de Mauthausen, doncs, des de primeríssima hora del matí ja, doncs, cap a les 5 del matí, tothom dempeus i tot el dia treballant, carregant, doncs, això, carregant pedra, picant pedra, unes tasques doncs, duríssimes, i clar, tot això doncs, sense una mínima alimentació adequada, ni sana, ni res que se li assembli, uh-huh. I clar, amb les condicions meteorològiques, i a més bé, tota aquesta càrrega psicològica també que implicava estar vivint en aquelles circumstàncies. S'ha de dir que, i això els mateixos alemanys sempre doncs, ho destacaven, que entre clar, els republicans, tot allò que provenia, no?, els republicans que havien combatut a la guerra del 36, doncs, clar, era gent que havia fet una guerra, i una guerra també bastant dura, durant 3 anys. Per tant, era gent que ja estava una mica doncs, bregada en segons quines circumstàncies, segons quines situacions, i això va fer també que hi hagués molta solidaritat, tot i que en bona mesura, els camps, els Winter també van viure aquelles divisions que havien existit doncs, en el bàndol republicà, no?, anarquistes per una banda, simplificant-ho molt, anarquistes per una banda, per l'altra doncs, els comunistes, els trotskistes una miqueta més cap a la banda dels anarquistes, etc. Això també va passar, també hi havia aquestes diferències, però sí que és veritat que al final hi havia, per regla general, hi havia molta solidaritat i hi havia molta ajuda els uns amb els altres. Qui estava en una posició una mica més privilegiada, sobretot qui podia estar en cuina, doncs intentava poder doncs, passar una miqueta de menjar a gent que sabien, no?, a companys que sabien que ho estaven passant malament. I, home, dintre de tot, dintre de tota aquesta duresa, doncs encara es conservava una espurna de fraternitat entre tothom en general, perquè després un cop a dins també feies amistat amb gent d'altres nacionalitats, però, clar, aquells que ja venien, a més, de fer una guerra plegats, clar. I, doncs, això també feia doncs, que com a mínim hi hagués aquest punt de solidaritat i de fraternitat entre ells.
4: Uh-huh. Fa un moment comentaves que recentment s'ha identificat un altre, el Luis Camacho.
3: Sí, el Luis Camacho Ferre.
4: El Luis Camacho Ferre. Com ha sigut aquesta troballa? És a dir, com s'ha donat que s'ha conegut això?
3: Sí, això ja fa uns quants anys, just abans de la pandèmia, devia ser això. Doncs, no posteriorment, perquè just abans de la pandèmia va ser quan es va col·locar la llamborda del Josep Agustí, doncs just després de la pandèmia, sortint de la pandèmia. Uh-huh. Bé, aquí a la comarca sabem que doncs, hi ha també un moviment important d'investigació i de reivindicació de tot aquest... sentiment republicà, però també del que va passar, del que va suposar doncs, el pas de molts d'ells pels camps nazis, al voltant de la figura sobretot de l'Enric Garriga, que el seu pare, Marcelí Garriga, doncs, en aquest cas ell també va passar pel camp de Buchenwald, en aquest cas, uh-huh. Doncs, l'Enric Garriga va ser durant uns quants anys president també de l'amical de Mauthausen, després doncs, va engegar doncs, l'amical de Buchenwald, i aleshores ells tenien constància que això, doncs,

0: doncs, la figura de Luis Camacho Ferre. I a més, a partir d'aquí això ens va donar peu a poder contactar amb uns descendents, fills de, o sigui, nets de germans, de germanes d'ell, que són, em vaig contactar amb dos cosins que eren, doncs això, eren nets de Luis Camacho, i que a més són dues persones que estan molt implicades allà a la zona d'Almeria, doncs justament amb la recuperació de la memòria històrica d'aquests períodes. I llavors aquí va ser, ells ens van passar una mena de dietari que havia fet l'avi d'ells, i per això sabem que llavors explica que els dos anys estaven a Badalona, que després la filla va néixer a València i que tornen a Almeria. I bé, a partir d'aquí va ser relativament més senzill poder estirar del fil doncs, que el porta fins allà a Mauthausen. Ell, recordo que m'explicava, doncs, aquest descendent, que el seu pare li havia dit que eren cunyats, li havia dit en alguna ocasió, perquè ell s'arriba a tatuar, sembla ser que es tatua la falç i el martell, no? En un, doncs, un acte de reivindicació, no? De comunista, en aquest cas, perquè ell era comunista. I aleshores, bé, que els diu, home, diu això, diu, escolta, no cal que tu tatuïs, això es porta al cor, no porta dins, no cal que ho portis tatuat a la pell, no? I bé, doncs, alguna sèrie d'elements com aquest, que ja parlen per si sols, doncs, una miqueta de com era el seu caràcter i el seu compromís amb la defensa de la República.
1: Sobre el tema de les llambordes i l'artista Gunther Demming, bé, n'hem parlat una mica, però no sé si ens podries explicar, per exemple, des de la comunitat educativa, des de l'Institut Cubelles, si s'han fet tasques o com s'han fet, què s'ha fet.
0: Sí, un dels... Nosaltres ja fa molt de temps, el grup d'estudis cubellencs al mig del castell, doncs, que tenim, doncs, òbviament, com un objectiu prioritari, doncs, justament aquesta tasca. Hem fet algunes coses a les escoles, però després, sobretot, als centres de secundària, no?, als instituts. A més, des de... Parlàvem ara de l'amical de Buchenwald, doncs, l'Enric Garriga, ell mateix en primera persona, i altres companys de l'amical també, fan xerrades, s'organitzen activitats, justament una miqueta, doncs, per traslladar aquest missatge també de prevenció, perquè al final tota aquesta tasca està molt bé i és necessària i és imprescindible per recuperar aquestes figures, també, doncs, per donar-les a conèixer, però també alhora per intentar, doncs, prevenir, doncs, l'expansió, i en un moment com ara, no?, que malauradament, doncs, sembla que rebrota, doncs, en aquest sentit s'han fet xerrades i tenim la sort, doncs, que des de l'institut, els dos instituts són molt receptius a totes aquestes propostes des de les seves direccions, i per tant, doncs, hi ha aquesta relació.
1: Molt bé, Lolo, doncs bé, ens hem quedat sense temps, la veritat és que ha sigut superinteressant. Seguirem el programa següent d'aquí dues setmanes parlant també d'aquest tema, però més enfocat en el que va passar en la postguerra a Cubelles. I bé, per nostra, res més, us deixem amb la cançó Que tinguis sort, de Lluís Llach. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
3: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 10:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
3: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima al voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogó, vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogó. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaboc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació. Les tempestes d'aquest dimecres van acumular gairebé 100 litres per metre quadrat a punts al Garraf, nord del Barcelonès, Vallès Occidental i Moianès, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. A més, ho van fer amb intensitat torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i distribució molt irregular. Així, el Meteocat registra 92,5 litres per metre quadrat de precipitació acumulada entre aquest dimecres i aquest dijous a les 10 del matí a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental, i 90,7 a Canyelles, al Garraf. Algunes estacions al Garraf feien més de 6 anys des del temporal Glòria del gener del 2020 que no registraven tanta pluja en un dia com aquest dimecres. Per exemple, es van registrar 86,4 litres per metre quadrat a Canyelles, amb 38,1 en mitja hora i 2,6 en un minut. A Sant Pere de Ribes aquest dimecres es van acumular 76,2 litres amb 57,4 en mitja hora i 4,1 en un minut. En l'acumulat dels dos dies, el Meteocat ja ha registrat també 84,5 litres per metre quadrat a altres poblacions com Castellterçol, a Mollanès, 82 a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i 72,9 a l'estació del Parc Natural del Garraf, al Rasclet, al Baix Llobregat. Registres no oficials indiquen, amb dades de dimecres, que al barri d'Horta de Barcelona també van caure 99 litres per metre quadrat, 87 a Mollà, o 74 al districte de Nou Barris de Barcelona i a la Bisbal d'Empordà. I a Castellà del Vallès n'han caigut 65. Tot i la intensitat de les tempestes al litoral i prelitoral, la precipitació va ser minsa o inexistent a la meitat oest del país. Per exemple, l'estació de Mollerussa acumula una ratxa seca excepcional amb 127 dies sense pluja o amb pluja inferior a un litre per metre quadrat des del 13 de maig. Els bombers de la Generalitat de Catalunya han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle arrossegat per la riera de Begues, a Olivella. L'han localitzat a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle, en una zona accessible. Els bombers han recuperat el cos i els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home era el conductor del vehicle. Un testimoni que va alertar que havia vist com l'home baixava del cotxe, que havia quedat atrapat per la riera i se l'endulla al cabal. El 112 va rebre també l'avís a les 11:03 del vespre. La víctima té uns 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat en declaracions a l'ACN que el vehicle hauria quedat atrapat a la riera quan intentava passar pel pont que passa per sobre i que uneix els nuclis de Mas Mestre i les Colines. Ha indicat també que el pont és l'únic punt per on es pot passar i ha detallat també que llavors l'aigua ja passava per sobre del mateix. Amb tot, ha demanat prudència perquè s'estan investigant les circumstàncies d'aquests fets i ha afegit també que no se sap si hi va haver una imprudència o va ser simplement un accident. Marta Verdejo ha indicat que aquesta és una riera normalment seca i ha asseverat que no s'havia vist mai la crescuda que va assolir aquest dimecres. Aquest dijous al matí estava tallada al trànsit la ronda de Ponent, al punt on va passar l'accident, perquè s'està avaluant si l'estructura del pont ha quedat danyada. En aquest sentit, l'alcaldessa Olivella també ha lamentat que hi ha qui ha tallat les cintes que barraven el pas per poder-hi passar i ha demanat també prudència, ja que ha alertat que passar per aquesta ronda de Ponent és ara per ara perillós perquè es desconeix l'estat en què ha quedat el pont. Precisament sobre les alertes, ha explicat que les alert va sonar cap a les 11 de la nit en paral·lel amb el que va passar a la víctima mortal. Tot i això, ha afirmat l'alcaldessa Olivella que des de l'Ajuntament es va estar donant avisos durant tota la jornada, especialment pel que fa a les lleres. I més enllà d'aquest fet, l'alcaldessa Olivella també ha apuntat que la pluja, que va caure sobretot amb molta intensitat durant una hora, ha deixat desenes d'incidències com pedres al carrer, algunes esllavissada en carreteres i inundacions amb baixos de particulars. Les brigades municipals de l'Ajuntament d'Olivella estan a hores d'ara netejant els carrers des d'aquest dijous al matí i recollint les incidències generades.
0: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provinents del romanent permanent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
4: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui practicat una mica aquestes subvencions avui, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
5: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí, els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, o sigui, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
7: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
8: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat, perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
9: No puc entendre que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
4: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
10: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
11: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí present han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
0: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran al maig del 2027. Ja està obert el període d'inscripcions per a les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
12: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
12: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat.

0: La iniciativa o l'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc.
1: El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, ha assenyalat que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament els conceptes tant ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu i Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el Club de Futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i considerant que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors doncs comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, el Club de Futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El maig està previst inicialment per al dissabte a 3:45 de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe.

0: perquè tindrem una estona per xar.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: terra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima al voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogor, vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre el 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaboc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació. A Cubelles, l'episodi de pluges d'aquest dimecres no ha deixat afectacions destacades. La policia local només ha hagut de tallar el pont de la Riera com a mesura preventiva davant de l'augment del cabal. Més enllà d'aquesta actuació, el municipi no ha registrat incidències de consideració. Al conjunt del Garraf, en canvi, les precipitacions han provocat diverses incidències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 97 trucades procedents de la comarca. Entre els registres de pluja més destacats hi ha els 57,4 litres per metre quadrat en només mitja hora a Sant Pere de Ribes i els 85,6 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores a Canyelles. A Sitges, el desbordament del marge esquerre de la Riera de Ribes va inundar part d'un càmping. Uns 270 campistes i usuaris es van autoevacuar, mentre que alguns van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats en un càmping proper. D'altres notícies destacades d'aquesta pluja de dimecres. Els bombers s'han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle que va ser arrossegat per la Riera de Begues a Olivella. El cos ha estat trobat a uns 500 metres del vehicle en una zona accessible i els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta del conductor, un home d'uns 48 anys. Un testimoni va alertar que havia vist com l'home sortia del vehicle que havia quedat atrapat per la riera i era arrossegat pel cabal de l'aigua. El 112 va rebre l'avís a les 11:03 de la nit. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat que el vehicle hauria quedat atrapat quan intentava travessar el pont de la Ronda de Ponent, que comunica els nuclis de Mas Mestre i les Colines. Segons l'alcaldessa d'Olivella, en aquell moment l'aigua ja passava per sobre del pont. Marta Verde, prudència mentre s'investiguen aquestes circumstàncies, i ha assenyalat també que encara no se sap si hi va haver una imprudència o si es va tractar simplement d'un accident. També ha destacat que la Riera de Begues és habitualment seca i que no s'havia vist mai una crescuda com la d'aquest dimecres. La Ronda de Ponent continua tallada.

0: i mentre s'avalua si el pont ha patit danys estructurals. L'Ajuntament d'Olivella ha demanat que no es retiri el perímetre de seguretat, ja que encara es desconeix l'estat de l'estructura. A Olivella la pluja també ha provocat pedres als carrers, algunes ja visada a les carreteres i inundacions en baixos de particulars. Aquestes són les notícies que ens arriben des de l'Agència Catalana de Notícies sobre l'afectació destacada per l'episodi de pluges al Garraf.
1: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
2: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
1: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
3: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito és esto.
1: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en 2 anys no hem tingut pressupost, quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
1: Des de Junts per Covelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
5: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Covelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
1: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
6: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost d'adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalau, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
1: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
7: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
1: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
1: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple 2 condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Covelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
8: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
9: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí present han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
1: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
10: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
1: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
10: hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat, o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
1: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc, als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la Llei de Dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al Servei d'Atenció Domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la Llei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
1: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant.
12: El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, ha assenyalat que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament els conceptes tant ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu i Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el Club de Futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i consideren que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors, doncs, comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, el Club de Futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El maig està previst inicialment per al dissabte a tres quarts de set de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Aquest proper cap de setmana arriba el debut de la nova temporada per al Club de Futbol Cubelles. Es tracta, doncs, del partit que jugaran aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda al camp del Torreforta, a Tarragona. Per parlar d'aquest debut i de com ha anat aquest inici de temporada, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'entrenador del Club de Futbol Cubelles, el Josu Imanol. Josu, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, doncs, pretemporada llesta, m'imagino que, doncs, preparats per aquest debut dissabte.
2: Sí, sí, sí, bueno, hem fet una pretemporada llarga, amb molts entrenaments, amb molts, bueno, amb bastants partits, i bueno, ara ja toca l'hora de la veritat, que és el que ens agrada a tots. Al final, si t'agrada el futbol, és per jugar partits de competició, no amistosos.
1: Mm-hmm. Hem vist els resultats. No sé si és el més important en una pretemporada, els resultats, perquè evidentment, doncs, potser s'està pendent d'altres coses que no pas del resultat, però una mica quina valoració li poses tu a la pretemporada?
2: Bé, jo crec que hem anat de menys a més, que és una mica la idea de qualsevol entrenador. Sí que és veritat que els resultats, home, el que et digui no són importants, jo crec que t'està mentint, perquè al final, si tu obtens bons resultats o resultats correctes, el teu missatge és molt més fàcil que arribi al jugador. Si tu perds i tornes a perdre, malgrat t'excusis en que és pretemporada, el missatge, vulguis que no, és més dubitatiu de cara al jugador. Llavors, jo crec que els resultats, per suposat, que ajuden.
1: Mm-hmm. Clar, hem d'entendre que és la teva primera temporada, que és veritat que, a més, l'equip ha tingut forces canvis. Sí que hi ha un bloc que continua de la temporada passada, però són forces les incorporacions. Imagino que tot això fa que, vaja, és un puzzle que s'ha d'anar fent, no?
2: Sí, clar, al final per això et deia que hem intentat entrenar una mica més potser del que igual entrenar un equip de segona catalana, perquè al final ens havíem de conèixer, havíem d'intentar unificar sinergies, que els jugadors es coneguin entre ells. Bueno, al final un equip no es fa d'un dia per l'altre ni un mes per l'altre, llavors necessita temps, i nosaltres hem intentat, doncs, bueno, doncs arribar al més preparats possibles dintre de que esperem que, òbviament, l'equip continuï evolucionant, no pari aquesta setmana, sinó que continuï evolucionant amb el pas de les setmanes.
1: Mm-hmm. A 2 dies d'iniciar la competició, ja tens la plantilla llesta o encara esteu, bé, acabant de madurar alguna opció o fins i tot buscant alguna peça més?
2: Mira, buscant, com qui diu, no. Però sí que és veritat que al final, en aquestes categories que són tan canviants, que els xavals no, al final no són professionals, que depenen de mil coses, del treball, dels estudis, de que estiguin contents o no, i llavors, com no són professionals, però si no estan contents, busquen altres camins, o etcètera, etcètera, etcètera. Ja han hagut moviments fins al dia d'ahir. Per exemple, ahir vam incorporar a un altre jugador, el Facu, que és un jugador que ve de la penya jove, i vam tenir la baixa de l'Eliot. Llavors, per això et dic que més o menys sí que et puc dir que està pràcticament tancada, però bueno, sempre estem oberts a que hi pugui haver algun moviment en aquest moment d'incorporació d'altres no els tenim previstos, però ja et dic que és que al final no saps, perquè on hi ha tantes històries, tantes inquietuds per part de tothom, que no saps per on en vindran. Llavors has d'estar preparat per tot.
1: Mm-hmm. Per fer-nos una idea, canviarà molt el Cubelles del que havíem vist els últims anys al teu Cubelles, el que heu preparat aquest estiu?
2: no sé en quin sentit, en quant a...
1: El joc, sobretot.
2: En quant a model de joc, segur que sí. En quant a model, segur que sí. Al final, cada entrenador té el seu estil. Jo tinc el meu bastant marcat, crec. I crec el que estava dient. Crec que si tu veus el primer partit de fa un mes i mig a l'últim, es veu un altre equip. Llavors, aquesta és la idea. La idea és que agafin... Bueno, pues el nostre pensament en quant al que hem de fer atacar i en quant al que hem de fer per defensar, i que se sentin còmodes ells, i sobretot això, que continuï amb bons resultats, perquè si no, és el que et deia abans, si no tens resultats, tot el que tu proposis, tot és més dubitatiu per part de tothom. Llavors, aquí la clau és que la pilota entra. Si la pilota entra, després els jugadors fan el que tu dius.
1: El primer partit és a Torreforta, el camp de Torreforta, Tarragona. Diguéssim que és un desplaçament mitjà, podríem dir, o no sé si proper, però vaja, no és gaire lluny. Per començar, tot i que evidentment aquesta temporada tocarà fer quilòmetres, no sé què esperes d'aquest debut, no sé si amb la preparació de la pretemporada també heu tingut temps d'anar fent un cop d'ull als primers rivals.
2: Sí, bueno, pues serà un partit, bueno, però com tots, fora de casa, al final serà un partit que m'imagino que ells sortiran molt forts, sortiran a intentar anar per nosaltres a fer-nos estar colats enrere i tenir ells la iniciativa al joc, però bueno, nosaltres al final el que hem d'intentar és ser nosaltres mateixos i no pensar massa més en que juguem fora o juguem a casa. Nosaltres si tenim el nostre estil i ens mentalitzem que al final és un partit de 90 minuts que no es decideix en els minuts inicials, tindrem opcions de competir-ho segur. A partir d'aquí ja et dic, hi ha moltes variables que es donaran i intentar estar preparat per totes elles.
1: No sé si tens seleccionats o determinats quins són els equips que estaran a la part alta, els equips que estaran una mica a la zona mitja, els dubtes,
2: això sí que,
1: no?
2: Això sí que no m'atreveixo a dir-t'ho, perquè al final al ser una lliga amb tants equips que jo puc conèixer alguns equips per lo que he vist ara per temporada, però no he vist a tots, i a part a alguns d'ells és que ni els conec d'haver-los vistos mai. Llavors, necessito unes quantes setmanes per veure com respira cadascú. Sí que és cert que jo m'imagino que fora de casa tots els partits seran hiperdifícils, però bueno, intentarem que nosaltres també sigui molt difícil venir a Cubelles. Llavors, en aquest sentit, per això et deia que necessito un temps per dir-te a veure si la gent es fa forta de local, si la gent és fiable quan visita el cap contrari, etcètera.
1: El que més mandra fa potser són aquests viatges llargs de dues hores i... no sé si això fa una mica de mandra.
2: Bueno, intentarem que no doni mandra. Al final, la nostra feina és que el jugador estigui motivat. Som humans i, òbviament, a tothom li agrada la comoditat. Però bueno, igual que tenim nosaltres aquests camins, doncs ells també els tindran quan vinguin a Cubelles. Llavors, doncs, aquests dies que ens toquin allà baix, que són 8 o 9 dies, doncs, pues, bueno, pues estar motivats, treure el millor de nosaltres, i què millor que tornar... havent-ho donat tot i intentant guanyar el partit, que no tornar amb males cares perquè no ho has donat tot i llavors no t'ha sortit bé i és doble la feinada. La feinada de la mandra que has d'anar i la feinada de que a sobre no competeixes, no? Llavors jo aquí li dono la volta i ja que ens ha tocat aquest grup, doncs pues, fer un bon grup, que ens portem d'entre tots, que l'autobús... els nanos s'ho passin bé dintre de, la companyonia de viatjar junts i competeixin. I a partir d'aquí, si guanyem, doncs la tornada serà molt més plàcida. Mm-hmm. Penso així.
1: Perquè la idea és anar amb bus, anar junts.
2: Jo crec que aquests partits d'aquí baix, sí. És el que es va parlar amb el club.
1: Mm-hmm. Si és que, si no, la caravana pot ser maca. Ja acabo, segona jornada a casa, Camarles, 18:45. No sé si serà l'horari habitual o és encara perquè fa calor o...
2: De moment serà aquest l'horari. No sé si després, perquè això, clar, no, això no depèn de mi, això depèn del club. Mm-hmm. I jo aquí no tinc massa a dir.
1: Dissabte a la tarda sí, eh? Dissabte a la tarda, sí que serà.
2: Sí, això sí. Però ja no sé si després de la jornada 4, 6, tal, pues serà a les 5 o a les 6:45. De moment, la jornada 2 serà així, com has dit tu.
1: Uh-huh. Aquest serà el debut a casa, el Josep Pons i Ventura, d'aquí un parell de setmanes, davant del Camarles. Abans, com dèiem, dissabte, 6:45 de la tarda, obrint aquesta competició. De fet, serà el segon partit de la jornada, aquest Torreforta-Cubelles, el retorn del Cubelles a la segona catalana. Josi Manol, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort per aquest debut i bé, seguim parlant.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

condueixo sol, el cotxe sona fort. Trec els ulls per sobre teu i el moment ja és meu, com la llum decora tot per sempre bona sort. No tot el que brilla sempre serà or, però això sempre serà pur si m'hi estic deixant el cor. No tot el que brilla sempre serà or, però jo sempre seré

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: A Cubelles, l'episodi de pluges d'aquest dimecres no ha deixat afectacions destacades. La policia local només ha hagut de tallar el pont de la Riera com a mesura preventiva davant de l'augment del cabal. Més enllà d'aquesta actuació, el municipi no ha registrat incidències de consideració. Al conjunt del Garraf, en canvi, les precipitacions han provocat diverses incidències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 97 trucades procedents de la comarca. Entre els registres de pluja més destacats hi ha els 57,4 litres per metre quadrat en només mitja hora a Sant Pere de Ribes i els 85,6 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores a Canyelles. A Sitges, el desbordament del marge esquerre de la Riera de Ribes va inundar part d'un càmping. Uns 270 campistes i usuaris es van autoevacuar, mentre que alguns van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats en un càmping proper. D'altres notícies destacades d'aquesta pluja de dimecres. Els bombers s'han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle que va ser arrossegat per la Riera de Begues a Olivella. El cos ha estat trobat a uns 500 metres del vehicle en una zona accessible i els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta del conductor, un home d'uns 48 anys. Un testimoni va alertar que havia vist com l'home sortia del vehicle que havia quedat atrapat per la riera i era arrossegat pel cabal de l'aigua. El 112 va rebre l'avís a les 11:03 de la nit. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat que el vehicle hauria quedat atrapat quan intentava travessar el pont de la Ronda de Ponent, que comunica els nuclis de

0: Mas Mestre i les Colines, segons l'alcaldessa Olivella. En aquell moment l'aigua ja passava per sobre del pont. Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella, també ha demanat prudència mentre s'investiguen aquestes circumstàncies i ha assenyalat també que encara no se sap si hi va haver una imprudència o si es va tractar simplement d'un accident. També ha destacat que la Riera de Begues és habitualment seca i que no s'havia vist mai una crescuda com la d'aquest dimecres. La ronda de Ponent continua tallada al trànsit mentre s'avalua si el pont ha patit danys estructurals. L'Ajuntament d'Olivella ha demanat que no es retiri el perímetre de seguretat, ja que encara es desconeix l'estat de l'estructura. A Olivella la pluja també ha provocat pedres als carrers, algunes ja visada a les carreteres i inundacions en baixos de particulars. Aquestes són les notícies que ens arriben des de l'Agència Catalana de Notícies sobre l'afectació destacada per l'episodi de pluges al Garraf. El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap,

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: A Cubelles, l'episodi de pluges d'aquest dimecres no ha deixat afectacions destacades. La policia local només ha hagut de tallar el pont de la Riera com a mesura preventiva davant de l'augment del cabal. Més enllà d'aquesta actuació, el municipi no ha registrat incidències de consideració. Al conjunt del Garraf, en canvi, les precipitacions han provocat diverses incidències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 97 trucades procedents de la comarca. Entre els registres de pluja més destacats hi ha els 57,4 litres per metre quadrat en només mitja hora a Sant Pere de Ribes i els 85,6 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores a Canyelles. A Sitges, el desbordament del marge esquerre de la Riera de Ribes va inundar part d'un càmping. Uns 270 campistes i usuaris es van autoevacuar, mentre que alguns van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats en un càmping proper. D'altres notícies destacades d'aquesta pluja de dimecres. Els bombers s'han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle que va ser arrossegat per la Riera de Begues a Olivella. El cos ha estat trobat a uns 500 metres del vehicle en una zona accessible i els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta del conductor, un home d'uns 48 anys. Un testimoni va alertar que havia vist com l'home sortia del vehicle que havia quedat atrapat per la riera i era arrossegat pel cabal de l'aigua. El 112 va rebre l'avís a les 11:03 de la nit. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat que el vehicle hauria quedat atrapat quan intentava travessar el pont de la Ronda de Ponent, que comunica els nuclis de Mas Mestre i les Colines. Segons l'alcaldessa d'Olivella, en aquell moment l'aigua ja passava per sobre del pont. Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella, també ha demanat prudència mentre s'investiguen aquestes circumstàncies i ha assenyalat també que encara no se sap si hi va haver una imprudència o si es va tractar simplement d'un accident. També ha destacat que la Riera de Begues és habitualment seca i que no s'havia vist mai una crescuda com la d'aquest dimecres. La Ronda de Ponent continua tallada al trànsit mentre s'avalua si el pont ha patit danys estructurals. L'Ajuntament d'Olivella ha demanat que no es retiri el perímetre de seguretat, ja que encara es desconeix l'estat de l'estructura. A Olivella la pluja també ha provocat pedres als carrers, algunes ja avisades a les carreteres i inundacions en baixos de particulars. Aquestes són les

0: Notícies que ens arriben des de l'Agència Catalana de Notícies sobre l'afectació destacada per l'episodi de pluges al Garraf.
1: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja.
0: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, no et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

nou si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 2:15 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any. Bon dia i benvinguts a Cubelles Noir Ràdio. Us parla Xavier Borrell i comencem nova temporada. Bé, de tot fet no havíem acabat mai perquè tot l'estiu hem estat aquí, però bé, continuem amb el programa i estem molt contents de tenir-vos aquí. Sabeu que vam fer el Festival Cubelles Noir, que vam tenir molt d'èxit, que tot va anar molt bé, i amb la nostra intenció de que el festival continuï, pels que no vam poder venir, que ens ho demanen moltíssim, tenim algunes taules que podem, hem pogut aprofitar l'àudio més o menys com hem pogut. Sí que us demanarem disculpes perquè l'àudio tenim els mitjans que tenim i no ens dona per més, però sí que volíem compartir-ho i ho farem. Us posarem trossos d'una taula que li vam dir Los Sobornados, La veritat té un preu, i estaven la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Guirado, moderada per un servidor. Escolteu-lo perquè diuen coses molt, molt, molt interessants.
2: Hola, bon dia.
3: Què tal, Rodalia?
2: Doncs vinc del Papiol. Ah. Badalona, el Papiol i ara...
3: Molt bé.
2: Cubelles.
3: I el Baix Llobregat i tal, tot bé, no? Sí. Molt bé. Doncs passarem a la Beatriz perquè ha escrit un llibre, una investigació, diguem, sobre el cas de la Dàlia Negra, no? Ella, ens explicaràs una mica què et va donar, quin va ser el peu que et va donar per explicar-te en aquesta investigació tan interessant. Fins i tot va estar nominada al premi de Gijón de novel·les de no ficció, bueno, no ficció. És un tema aquest de... Bueno, no sé si... És que és molt complicat, perquè de veritat no se sap res, s'ha escrit de tot, s'ha fet cinema de tot. No sé si t'has tornat boja amb el tema, t'has tornat molt especialista, això sí, i si t'ha portat a reflexionar o si t'ha portat a obrir altres temes també molt, diguem, relacionats amb això.
2: Doncs, a veure, és un tema molt embogit, fins i tot que no he pogut llegir el que m'havien passat perquè es veu que hi ha una nova hipòtesi. I és un tema, o sigui, és un assassinat de 1947, Imagineu que arriben hipòtesis ara mateix, no? Està, o sigui, hi ha gent, molta gent treballant en això. Llavors, a mi, aquest lío que en el fons, aquesta tragèdia que és un lío, no? A mi em va, vaig arribar de la forma més com lateral a través del David Lynch. Estava fent un assaig col·laboratiu sobre el David Lynch i l'ocultisme en David Lynch. Llavors, es veu que el David Lynch està obsessionat.

0: amb l'assassinat de la Dàlia Negra. Que no sé, suposo que tothom més o menys ha sentit parlar, no? Si sou aficionats a la negra, no? A la literatura negra. Però ell està molt obsessionat, fins i tot va quedar amb un dels detectius que va datar el cas i explicava el Lins que li va ensenyar doncs, una fotografia. Aquesta noia la van trobar al seu cadàver un 15 de gener de 1947 pel matí, a les 11 del matí, en un descampat. No? I diu que li va ensenyar una fotografia presa a la nit, en flash. Llavors, qui va prendre la fotografia? Qui va fer la foto? Deia el Lins, l'assassí. Però, com tot el que passa en aquest cas, que és un cas com quàntic, encara que estigui molt, com molt de moda no? Ara la paraula, que tothom inventa i diu coses. No se sap què és real i què no és real fins al dia d'avui. No? Ningú ha vist aquesta foto i a mi em vaig començar a preguntar per què el Lins deia que el cas de la Dàlia Negra, que és un feminicidi, és una noia de 20 i pocs anys que va morir, la van matar, la van torturar abans de matar-la, la van trossejar, o sigui, aquesta imatge tan famosa que és de les dues meitats del cos, amb aquest somriure, li van fer de tot, no? Per què diu el David Lynch que aquest assassinat és una de les coses que fan somiar? Un misteri que fa somiar. I quan va escriure Carretera Perduda, allà va cifrar el misteri. Llavors, jo em vaig posar, volia escriure una novel·la, com tothom, que comença a enganxar en aquest misteri, però clar, la realitat i les realitats paral·leles, no sé si m'estic amb una...
1: No, tira.
0: No sé si, bueno, les realitats paral·leles d'aquest cas, les teories, els detectius de sofà són molt més interessants que la ficció. Llavors vaig començar a llegir teories alternatives i el que tenien en comú era que la noia moria. Quan trobaven el cadàver, més o menys, quatre pinzellades de qui era, perquè ningú importava ni encara, més o menys, importa les víctimes, vull dir que les víctimes al final són el trigger perquè passi alguna cosa, no? I el més canviava. Deien que l'assassí era un, que era l'altre, s'inventaven un context, fins i tot s'inventaven la vida d'ella. Des del moment que la van trobar morta, es van començar a inventar, fins als periodistes, després d'aquests detectius de sofà, la vida d'ella. I a mi em va interessar molt saber, o sigui, més estudiar, ser com la detectiu que persegueix els detectius de sofà. I posar-me a l'Elizabeth Short, de la qual sabem molt poca cosa, i si tires dels diaris de l'època, menys, no? Perquè la van tractar com una... Todas las chicas malas, no? Que salen... Que como es todas las chicas malas... No? Las chicas malas van a todas partes, pero acaban en una cuneta, no? Era com aquesta cançó, no? Sobre les dones dolentes de la Segona Guerra de la postguerra, no? Que sempre, si estaven solteres i els agradava la festa o tal, acabarien mortes, no? Doncs jo em vaig posar l'Elizabeth Short aquí al costat i vaig començar a investigar la resta, no? Vaig arribar a Larry Harnish, que és el daliòleg de capçalera, no? Perquè tots són guerres culturals d'internet, i em vaig tornar una forofa al Larry. Ja acabo com vaig arribar al... Em vaig tornar una forofa al Larry, que té una petita gàlia de gent, és un tio molt friqui que va amb una... És un periodista, però va amb una, no sé, vestit de hawaiano i tal, i amb una capsa parlant, i bueno, i és el que més sap del cas. I vaig decidir quedar-me. Vaig decidir anar a Los Angeles, investigar el cas, i quedar-me. Però quan ja anava a Los Angeles i anava a ser la història del Larry, com el Larry investiga el cas de la Dàlia Negra, va començar a fer ghosting. Llavors vaig anar igualment a Los Angeles i allà comença el meu cas, perquè em vaig adonar que en aquest cas tothom reinterpreta la vida i la mort de la Elizabeth Short, però ningú vol ser reinterpretat, que és el que em va dir el Larry a mi. Ho sento, no vull, al final no vull parlar amb tu perquè no vull que reinterpretis les meves paraules. I aquest és el meu cas, com reinterpretar aquests homes, principalment, perquè també hi ha dones que investiguen el cas, però sobretot homes, no? que parlen de l'Elizabeth Short i juguen a ser detectius.
1: Molt bé, després continuem perquè el tema és apassionant, la veritat. Mireia, tu vas escriure Crimen bajo la tramuntana, ja quan escoltem novel·la en la tramuntana ja patim, perquè aquí això serà, vamos, l'hòstia. Com va néixer la idea del llibre? Per què volies fer precisament una novel·la angoixant, que el públic patís, que també tens un personatge que ara no vull investigar, ara hi poso... una novel·la molt interessant amb moltes facetes.
2: Bueno, jo venia d'escriure una novel·la que no és de gènere, és una novel·la literària, una novel·la molt dura, que em va deixar, l'escriptura d'aquella novel·la em va deixar molt tocada, una novel·la ambientada a la postguerra, els camps de concentració de tota França, i necessitava fer una neteja mental, un reset, no? Necessitava divertir-me una mica, passar-m'ho bé. I sempre havia sigut, bueno, sempre he sigut, òbviament, molt lectora de gènere negre, i em venia molt de gust escriure una novel·la de gènere. I el primer que em va venir al cap va ser el personatge de la protagonista, de la Cecília, que és una mossa d'esquadra, a la que suspenen de sou i feina per un motiu que no es descobreix al final de la novel·la. I al voltant d'aquest personatge van anar sorgint d'altres persones, tot dones. I tenia molt clar també on volia ambientar aquesta novel·la, que és el paradís. Que tenim de paradís nosaltres a Catalunya, bueno, tenim molts paradisos, però un d'ells és la Costa Brava, no? Pel contrast que suposa la bellesa dels paisatges amb l'acte criminal. I d'aquí va sorgir la idea d'escriure El crim bajo la tramuntana, que és, com ja dic, és una novel·la, és un noir mediterrani, però sense sang i fetge. Amb un misteri, amb uns personatges foscos, però la foscor està en la quotidianitat, no? En el que podria passar a qualsevol de nosaltres. No hi ha cap pistola. I qui assassina ho fa d'una manera que ho podríem fer qualsevol de nosaltres. No amb les mans, però ho podríem fer qualsevol de nosaltres. I aquesta és una de les gràcies, crec, de la novel·la, no? De mostrar que tots tenim aquesta capacitat de fer el mal, encara que sigui amb un paisatge i amb un rerefons tan mal, no?
1: I quan vas escriure el llibre, vas tenir en compte amb els personatges allò de que tots estan tocats per la tramuntana?
2: Sí, tots estem tocats per la tramuntana, encara que no estiguem a la Costa Brava, no tinguem la sort d'estar allà. Tots estem tocats, sí, i tots ho estan, sí, clar, la tramuntana és molt important. De fet, en aquesta novel·la, el paisatge és un personatge més. Sona molt atòpic, el paisatge és un personatge més, però és cert, en aquesta novel·la ho és, el paisatge és un personatge, i sense aquest paisatge no s'entendria aquesta història, no? I, bueno, és... Pues sí, la tramuntana és un personatge, igual que ho és el mar, igual que ho és que són les gavarres.
1: Molt bé, Susana, tu ens portes Secrets ofegats, una novel·la amb molt, un salt en el temps, entre molt, amb un pantà, no se sap exactament quin és. Aquí tenim un, com si podria ser nostre també. Però sí que jo quan vam presentar la teva novel·la a Vilanova, la vam veure allí, i em donava molt a pensar. I, bueno, explica una mica com va néixer i després et faré la pregunta sobre el tema.
3: Bon dia a tothom. Des de les Maestrías de Villas, després de l'inici del festival i des de que després de tantíssimes edicions continuen tan èxit. Per respondre a la teva pregunta, Xavier, doncs, el llibre va néixer una mica arran de la sequera del 2023, que ara sembla que ja hem oblidat, però no hem de fer una sequera molt bèstia. I res, allò, anava veient la tele, anava veient els pantans, i que anava baixant, anava fa un mes, i una mica de imatge al pantà, no és sau, però no és sau. I us amb magí, perquè no m'encaixava el pantà de sau, però no és el que és. És el de sau, tot abans que allò que passa amb magí. Doncs veient les imatges d'aquest pantà de sau, perquè semblava un desert, doncs no sé, vaig començar a pensar que podria sortir amb un pantà que estigui sense aigua. I la Paco diu que podria sortir un cotxe, que era a la coberta, un 124 vermell, que ja ens diu molt l'època, i bàsicament amb calades, no? Amb dos restes humans, un en el seient del conductor i l'altre en el moment. I a partir d'aquí, doncs, volia tenir una novel·la que anés endavant. Sé que aquestes dues ja estan moltes, centrades, de les 76, que és com passen els fets, el crim original, el crim, i la de 2023, que és quan el cotxe amb aquestes restes, i s'ha de passar.
1: com
4: visualitzeu, visualitzeu tot cap allà.
1: Com ha sigut el procés d'escriptura? Més divertit, suposo, no? O no?
4: He partit una altra vegada d'un cas real, però no he volgut fer true crime. He volgut fer una novel·la perquè més era d'un cas, també d'un succés que li va passar a una amiga meva. I com que ahir parlàvem, no?, d'allò dels assassins, si serien capaços i tal, no? Capaços jo crec que no, però pensar-ho moltes vegades. Llavors, a mi quan em va explicar el que li havia passat, li vaig dir, i s'ha de matar. I com que no el podem matar de veritat, el matarem a la ficció, no? I no és un espòiler, perquè al final la trama del llibre, això ja ho puc dir d'entrada, no? Però sí, vaig partir d'allà, jo, sent una mentida, quan tu deies això, dic, he passat un llibre i volia divertir-me, i escrius un llibre de novel·la negra, no? Que penses, com pots estar-te divertit? Doncs el procés d'escriptura ha estat molt més divertit, no?, entre cometes, que aquest, perquè jo aquí ho vaig passar molt malament. Jo he gaudit molt d'escriure el llibre i de com ha quedat, i no sé si vols que et digui d'on parteix.
1: Sí, sí.
4: Parteix del cas d'una noia, perquè com que és un tema que és molt actual, no?, les xarxes socials, el com ens relacionem, no?, a través del Tinder i a través d'aquestes aplicacions de cites i tal, doncs una amiga meva que no viu a Espanya, però bueno, que jo penso que això podria passar-hi també, va conèixer a un home a través del Tinder i la va drogar i la va violar. I clar, ella quan va anar a denunciar-ho no el va poder denunciar perquè no tenia proves. Llavors, i afegit això, doncs una frase que a més que et deixa més gelat, que el tio quan va marxar, perquè a més va marxar de casa seva, que ella en el seu servei encara no funcionava, li va dir, dona gràcies per seguir viva. I a mi quan em va dir això, jo que bueno, suposo que el que us heu quedat ara, no? Que l'estat de dir, va, en sèrio? I a sobre no has pogut denunciar. Que ella, a la policia d'allà del seu país, els deia, és que és igual, aquest tio no és la primera vegada que ho fa. Llavors, i tots estem tips de veure, igual que aquí, o sigui, en aquest cas, que també és a través de les xarxes socials, el com ens poden manipular, no? Com ens manipulen, no que ens puguin, no? Com ens manipulen i com al darrere d'un perfil tu no saps realment qui hi ha, no? I tant de vegades anem amb el ciri a la mà, perquè et creus tot el que t'estan dient i en moments de vulnerabilitat doncs, et pot passar el que li va passar a l'Isma o li pot passar el que li va passar a ella, no? Que algú que coneixes i de cop i volta et trobes amb això. Llavors, aquesta impotència és la que em va portar a escriure el llibre i a portar a la ficció una cosa que és real, però això sí. Igual que aquí, no? Tot el que ja he escrit és veritat. Allà és, a partir d'un fet real, fer tota la ficció, no?, de com jo crec que podria anar la història, que no ha anat. I a més a més jo l'he ubicat aquí. Però jo és una cosa que sí que, suposo que perquè soc bibliotecària, llavors ho tinc ja, jo miro, jo quan jo t'hagués preguntat quin és aquest pantà, perquè no surt, perquè estic jo sempre, i aquest pantà quin és, i si hi ha un restaurant, jo a vegades jo vaig a algun lloc de viatge i llegeixo una novel·la per anar buscant els llocs. I a mi em decebeix veure que, perquè quan estan els llocs de veritat, llavors es vas a veure i llavors veus, no?, allò que has llegit, no?, i t'imagines dins de la novel·la, amb aquell carrer o en aquell espai o amb aquelles sensacions d'intentar-les reviure. I jo, encara que siguin contes infantils, amb això soc superfidel de... Si busques internet ho trobarà, no? Aquí, tu busques el perfil de la noia aquesta i el trobes, no? Perquè m'agrada com que ser molt, molt real, no? Dins de la ficció, que també està molt bé. La ficció, sí, és una novel·la de fantasia, llavors deixa d'anar. Però quan és una novel·la que es pot ubicar, a mi sí que m'agrada ser com molt, molt fidel al que hi ha. Suposo que és això, de formació professional, però...
1: Jo voldria saber, Sona Peix, bueno, tu fas novel·les infantils i on queda la censura? I si no tens por que la gent digui, no nena, aquesta senyora no li comprem el compte perquè ha fet aquestes dues novel·les negres.
4: Estic a punt de canviar-me el nom. Volia posar Sona Peix, que te s'ha quedat. Vendré més, vendré més perquè semblaré
1: no
4: americana,
1: colaria.
4: No?
1: No colaria gaire, era.
4: No colaria. No, però en algun moment sí que havia pensat que... De fet, jo vaig estar molt temptada i molt a punt d'escriure un llibre sobre el Tinder i el vaig desestimar justament per això, pensant, no pots estar escrivint de ai, un màgic de no sé quantos, i de cop i volta, bomba, no? I sí que és cert que en algun moment, però clar, és que és el que em porta. I realment, clar, a mi m'agrada molt escriure contes, perquè també ho faig també des d'una altra vessant social, també, no? Escriure llibres que tinguin característiques que faciliten l'accés a la lectura, els nens i nenes, tot això, dins que siguin històries d'imaginació, però tu passes molt millor escrivint una novel·la, perquè un conte s'acaba molt ràpid, no? I en canvi una novel·la tens allò allò que estàs construint aquí, no? Que estàs tot el dia et dura mesos i això és com un èxtasis, no? I el que els que escrivim, suposo que tothom tenim aquesta sensació, no? De que de cop i volta el teu cervell està i estàs tot el dia, estàs fent coses i el teu cervell, hi ha una part del cervell que està... Ostres, que aquí no li podia dir allò, no? Perquè tota, una part del cervell està ocupada en aquell llibre. I en un conte és molt... O sigui, s'ha acabat de seguida. En canvi, en una novel·la tens d'anar, de tornar al principi, ara de posar això allà, no sé què, i després fes revisions, que en un conte s'acaben. En una novel·la cada boig, perquè has d'estar a dedicar-li moltes hores, no? Però per mi és molt més gratificant. Llavors no ho sé. Jo, si he de deixar una de les dues facetes, que no crec que no, eh? Jo crec que la gent no arriba tant. Els nens no s'ho pensaran perquè són lectors molt diferents. Els infantils, adults...
1: Tot pot arribar que algun fan de la novel·la negra compri com a friki algun...
4: Bueno, jo és el que espero, que tots els lectors que ens descobreixen amb adults, perquè jo, per exemple, a veure, no em compararé, eh? Però el Ruiz Zafón... Per això, llavors, el cas del Crims, no? El que ha fet el Carles Porta, a més al principi ho diu, ell no es posiciona, ell escriu, jo aquí sí que reconec que jo, no és que sigui posicionada, jo he explicat la versió de l'Ismael, no? Que a mi se m'havia criticat per exemple en això de, és que tu t'has posicionat, sí, jo no dic que no, jo m'he posicionat perquè jo vull explicar el que va viure ell. L'altra part, dubto molt que vulgués explicar res.
0: Clar.
4: Perquè se li hauria el plomero a la primera vista, no? Llavors, en aquest cas, és que és molt cruel, sobretot el que deies, no? Però després tu veus el cas de la nena que estava de Galícia, de l'Assumpta, i s'ha fet de tot també, i allà també hi ha molta gent. O sigui, sempre hi haurà gent que pateix quan hi ha un llibre de true crime. En aquest cas, la mare d'Ismael, o sigui, l'entorn d'Ismael, que l'ha llegit, al contrari, tothom, jo no m'he trobat amb ningú, que abans em preguntaves, amb ningú de que conegui el cas, que sigui proper al cas, que hagi criticat, al contrari. Molta gent ha entès el que havia passat, perquè no s'entenia. I tu llegeixes la premsa del moment, jo crec que ho saben. Els Mossos que van investigar, el fiscal primer, perquè per mi un dels errors va ser el que va canviar el fiscal, no? El primer que hi havia en el període d'instrucció, a la que després va estar en el judici. Llavors, aquelles persones sí que saben el que van passar, sobretot els Mossos, que van ser els que van investigar i van veure tot. I jo vaig veure allà com una impotència, jo sentia impotència de veure el que estava passant en aquell judici. No, llavors penses, però clar, això és la meva opinió.
3: Jo crec que s'ha d'anar en compte, no?
4: Sí,
3: no
4: perdó, perdó.
3: S'ha d'anar una miqueta en compte, no,
4: sí.
1: És que se me'n va el temps.
3: Això, precisament per una qüestió ètica, no? En el llibre surt, hi ha una noia que fa poc cas de True Crime, que realment del cas aquest del 36, I jo també volia posar-li una mica a mirar-li a les víctimes, no? amb la gent, amb la família de les víctimes, és a dir, moltes vegades veiem els programes i tal, i bueno, sí, és el que dius, el mort pobret i aquest llibre es va en un món, però jo sempre penso que si fos la meva família, si fos algú proper a mi, no em faria cap gràcia, el llibre es posaria, no? Penso que de vegades no es tracta ja de vendre o de no vendre.
1: I ja tinc bastanta pena perquè a sobre jugueu amb ell. Amb el
3: clar, èticament ara ve un límit, penso. I de vegades el que passem, això, no? Per
1: molt bo.
4: Però per mi la funció del true crime és explicar el que va passar.
3: Sí, sí, evidentment.
4: Sense entrar en això. Ara aquí, per exemple, no hi ha cap escena que et digui com va matar el pare, perquè a mi això era la... No, o sigui, no, ja ho sé, però em refereixo que en el cas del que estava dient ell, que explica això, això és el que fa mal. Que tu expliquis el que ha passat, per mi és com quan llegis una notícia al diari. O sigui, tu estàs llegint i veus el que ha passat. Això per mi no hi ha aquesta part de morbo. Hi ha programes molt específics a la televisió que es centren en aquesta part del morbo. Com va ser i com vas fer no sé què i què... No, llavors... Aquí seria on crec que hi ha el punt de la ètica, d'explicar el que ha passat, que si tu sents el cas del Bretón i això fos el que fos en el llibre, no hagués posat res. El problema és quan ell comença a dir totes aquestes barbaritats, que això és el que pot afectar, no a la mare evidentment, a tot l'entorn i a qualsevol persona, que jo penso que s'ha fet un assaig de vida a l'escola.
1: No, però que només que sigui a la mare ja és suficient.
4: No, evidentment.
1: Clar,
4: no, tot, jo també estic d'acord amb això.
2: Jo també estic d'acord amb elles, no tot val. I a més és que li estàs donant, amb aquest llibre, li estàs donant un asma a aquell fill de la gran puta per tornar a fer-li mal a la seva mare. Sí. Que és el que era el llibre. Era, li donaves l'oportunitat de tornar a torturar a la mare, que és el que ell volia, el que va voler fer amb la mort, matant el seu fill. Cal que tu com a autor et fiquis, t'emmerdis d'aquesta manera? No tens prou ta imaginació per escriure un llibre d'una altra cosa? Inventa't un crim, ja està.
4: No, ja, de fet, és que no ha passat amb altres llibres de True Crime, ha passat amb aquest justament per com està escrit.
5: Sí. I ara el que tornarà amb aquest llibre és una lavada de culo de tot el que va fer. O sigui, és com... I ara hi ha un...
1: Sí.
5: O
1: sigui... Bueno, coses de contracte també.
5: Sí, però mira que és una editorial molt petita respecte a d'on ve ell, no? Sí. I ara és explicar-se, no? Argumentar-se per què, no? I sóc la víctima.
4: No. Però l'escriu ell, no?
5: L'escriu
2: ell. És una reflexió, és
1: el
2: que m'ha passat.
1: Com a comissaris dono molt mal exemple perquè m'he passat de temps de la taula. Perdó. I que em podeu castigar de fet. Si algú vol preguntar alguna cosa, però sisplau, preguntes, no reflexions d'aquella de 2 hores i tal.
6: Ja. I la pregunta va quedar un poc larga. És per a Beatriz. I que ve del demonio que consumimos, que es mucho el motivo por cosa. En el terror y en el true crime existen como casos muy grandes. Es una operación parecida a la de convertir el sufrimiento en una especie de sí. El caso de esta chica que le echó el bajo y un marido después de un gran debajo. La pregunta que te lanzo es: ¿crees que consumimos true crime y terror por las mismas razones? Al sentirnos en un lugar seguro en el que la que menos importa.
5: Ostras, es muy buena pregunta, porque yo creo que lo que pasa con el true crime es que muchas veces olvidamos la cuestión del true, ¿no? Es como que lo consumimos como si estuviéramos viendo una peli de terror o de suspense, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hace que nos emocione tanto. Y es verdad que hay un punto, sobre todo hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Por qué consumimos true crime? Está como la cosa esta de que dicen que somos las mujeres las que consumimos más true crime, ¿no? Efectivamente, las estadísticas dicen que sí, ¿no? Entonces, te argumentan. Es porque así nos sentimos, ¿no? Que pasamos miedo, pero desde un lugar protegido, ¿no? Podemos experimentar sin que nos salpique la sangre. Bueno, sí, yo creo que hay una cuestión que es esa. Otra de las argumentaciones que dan ya respecto a las mujeres es, que a mí me parece absurda, es que podemos aprender métodos de autodefensa viendo true crime. Cuando somos las principales víctimas en el true crime y, bueno, siguen los consejos de... Uy, perdón. Pues no creo que... Yo creo que sí, que hay un punto de disfrute en el true crime, pero también hay un punto periodístico, por ejemplo, en el caso de La Sangre Fría, creo que el punto de disfrute, el punto de lo que has dicho, como que es estetizar, ¿no?, el dolor, supera, ¿no? O sea, es un gran maestro, ¿no?, Capote, pero supera lo periodístico. Yo creo que hemos de conseguir que lo periodístico y lo estético, porque yo sí que creo que hay una experiencia estética, un buen true crime escrito huele, es como leer una novela de ficción, es que te agarra, ¿no?, y hueles y paseas con los personajes, estás viéndolo todo.
7: I amb aquestes reflexions tanquem la taula. Recordem que era una taula del Cubelles Noir en què van estar la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Airado, moderat per un servidor i que es deia Los Sobornados, La veritat té un preu. Això va ser el Cubelles Noir el dissabte 29 d'agost al Centre Social Joan Roig i Piera de 11 a 12. I vindrem aviat amb més taules i més coses i moltes novetats literàries i sèries i pel·lícules i llibres, sobretot llibres, premis, trobades, tenim moltes coses i us exportarem. Fins aquí el programa d'avui. Us ha parlat el Xavier Borrell, com ja sabeu, a Xarxa Ràdio Cubelles, si podeu recuperar el programa en podcast a la carta i, com sempre, anar escoltant-lo quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. Adeu.
8: Cubelles Noir Ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles, cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any.
9: should ever say. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles i a la maleta de l'Agospireta. Aquí us parla la Txell Marcilles. Com han anat les vacances? Tot bé? Vinga, escoltem aquesta cançó de rock and roll i ara ens parlem.

Doncs, com diu aquí, Palisades Park, la cançó que he trobat idònia per poder començar avui amb la maleta. Què, com ha anat l'estiu? Tot bé? Hem estat bé tot l'estiu? Ens hem banyat molt, hem pres el sol, hem mirat les estrelles? O no, simplement hem anat a la muntanya, que també està molt bé i superguai. A mi m'agraden les dues coses. La veritat que si li treus el teu punt, li pots trobar el punt a les dues coses. Doncs espero que estigueu tots guai, aquí ben retrobats a la maleta, a la guspireta, tot l'estiu que no ens hem escoltat, però aquí tornem a estar al peu del canó, sí senyor. I doncs hem començat forts amb, com us deia, el Palisades Park, d'una cançó de Espereu que encara que passi temps la memòria de Dori no la perdo. Freddy Cannon, això se m'havia passat pel cap. Ai, no, se m'havia oblidat, què dic jo. Doncs això, Freddy Cannon ha considerat aquesta cançó superxula de rock and roll i ja que estem doncs, al final del verano, doncs començar amb canyeta. Ja ho sabeu que m'agrada portar, pels que acabeu aterrat de Mart, m'agrada portar música de rock and roll per activar tots els chips i tot nostre, diguéssim, per poder estar bé. Però sí que sabeu que un programa sí, un programa no, doncs el porto de swing, que també m'agrada molt, que m'identifico molt, i avui doncs toca rock and roll. Doncs res, no m'enrotllo més, que al final sempre m'acabo enrotllant. Seguim el programa, bueno, continuem, tot just acabem de començar. Uix, a veure. Doncs sí, seguim amb el Sea Cruise, una cançó que parla, comença com, diguéssim, d'un viatge pel mar, no? Aquest estiu, doncs, que els que han pogut viatjar, doncs fer creuers o viatjar amb una barqueta o simplement agafar qualsevol llanxa i posar-te al mig del mar, no? I gaudir de la tranquil·litat i la pau i la serenor que et porta al mar i al cel. I res, doncs us deixo amb la cançó Sea Cruise amb Frankie Ford.

Doncs acabem de baixar del vaixell, no és el Titanic, perquè si no, malauradament no haguéssim baixat. O sí, ens haguéssim tirat al mar i mira, Déu nostre senyor, hagués sigut piadós i haguéssim sobreviscut. Ha sigut un xiste molt dolent, però bueno, retirem això. És un vaixell, no?, que anem de viatge, que passem per tot el Mediterrani i gaudim de totes les poblacions xules que tenim. Doncs res, sí, Cruise amb Frankie Ford. I seguim amb un dels grans de l'època del rock and roll. No és l'Elvis, sinó, bueno, aquest ja el considerem el rei del rock and roll, això ja és un altre tema. Això és top level, però tot i així, malauradament ens va deixar. I també tenim ara, a la nostra època, també tenim supercantants de rock and roll i de rockabilly molt, molt guais. I en aquest cas el J.D. McPherson, que us l'he portat alguna vegada, però bueno, per començar, com que m'agrada començar top level, he preferit portar aquest senyor. Ja que és tot molt guai, es balla molt a les jams, jo el poso molt i aquest hivern passat va estar aquí a Barcelona. Sí, els que van poder gaudir de la seva presència, doncs segur que els hi va encantar. Doncs res, us deixo un vell amb el Northside Call i amb el J.

Doncs estem dient adéu al J.D. McPherson, un dels grans de l'època d'ara de l'actual que estem vivint, el segle XXI, del rock and roll. Doncs seguim amb uns tres germans que ja també que són assidus, ja són aquí a la maleta de la Guspireta, sí senyor. Són molt grans, és tota la família, en aquest cas és doncs el pare, la mare, toca el contrabaix, ara ja no, perquè clar, la gent ens fem grans i anem cedint pas a la jovenalla. La mare, el pare crec que no sé si toca, bueno, els tres germans segur, i res, són molt guais, us els he portat també moltes vegades, i avui porto un dels grans hits seus, perquè m'encanta i m'agrada compartir-ho amb els oients de Ràdio Cubelles. Anava a dir l'audiència, no, el dia que tinguem televisió aquí a Cubelles. Ja en vam tenir una època, els que som de Cubelles de tota la vida, ens en recordem d'això. Però bueno, si en tinguessin, doncs seria l'audiència, evidentment. Però si són només escoltar-ho els oients, apa, ja he fet de bo la cebolleta. Doncs això, Going Up the Country, el poso molt a les jams de swing que punxo i a les jams de rock and roll també, perquè es pot ballar de les dues maneres. I res, us deixo amb ells que no tenen molt que descriure sinó escoltar-los.

Doncs Kitty Day, St. Louis, Going Up the Country. I ara hem arribat al diguéssim, al mig de la meitat del programa d'avui, i dir-vos que, doncs, us diré l'agenda en un mes vista de la Maleta a la Guspireta, on estarem punxant. En aquest cas estarem el dia 26 als Cups a la Barceloneta, a Barcelona, de 8 a 10, punxarem allà swing i alguna rock and roll deixo caure sempre, tot i que alguna vegada em diuen que vigili, perquè com que se me'n va la mà, però bueno, amb la mà amb l'aspecte de posar rock and roll, i allà és una jam de swing, però bueno, sempre la gent acaba disfrutant i s'ho passa bomba. I el dia 19 de, si no m'equivoco malament, el 19 d'octubre, de 9 a 3, comenceu a apuntar pels que teniu agendes i teniu un munt d'eventos i de festes i d'històries. Apunteu el 19 d'octubre, de 9 a 3, el tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat d'American Cars, de cotxes americans, motos, en aquest cas, doncs, pot ser, jo què sé, pot ser una com es diu això, una Harley, tot tipus de marques que ara no em venen al cap, és el que té ser Dori. I amics, no? A Llorenç del Penedès, 19 d'octubre, de 9 a 3. I, bueno, estaré jo punxant un grup en directe, Handicaps, de Rockabilly. I també hi haurà també algun show de com es diu això? De ball en línia, em sembla. Country, si no me'n recordo malament. En fi, que us aniré informant, apunteu igualment, el 19 d'octubre, de 9 a 3, a Llorenç del Penedès. I seguim, ja hem fet el pit stop, us heu informat de l'agenda, CUPS, 26 de setembre i el 19 d'octubre a Llorenç del Penedès. Seguim amb Larry Williams, amb Dizzy Miss Lizzie. És una cançó que va versionar també anys després als Beatles, però avui us porto una de les versions més antigues.

Doncs Larry Williams, Dizzy, Miss Lizzy. Segur que els Beatlemaníacs us sona, perquè jo quan la vaig escoltar per primera vegada aquesta, la del Larry Williams, com que jo prèviament ja l'havia escoltat, la dels Beatles, dic, hosti, aquesta em sona. Però resulta que aquesta és anterior que la dels Beatles, perquè els Beatles van sortir als anys 60 i aquesta és més dels anys 50. Dit això, seguim a la maleta a l'Hospiret, aquí us parla la Txell Marcilles, com ja sabeu, us informo pels que acabeu d'aterrar de Mart i acabeu de connectar amb Ràdio Cubelles. Doncs això, esteu escoltant el programa de rock and roll de la contrada, no? De la comarca, com diuen el senyor dels anells, comarca, Bolson. Doncs ara passem amb un altre dels grans de l'època, el Charlie Rich, que és un dels cantants que li encanta, un matrimoni rockabilly de Calafell, a la Bego, i el seu home una abraçada des d'aquí, un petonàs i res. Doncs aquesta cançó la poso també a la Jams i es diu Midnight Blues.

Doncs diem adeu al Charlie Rich amb Midnight Blues, una cançó que es pot ballar amb triple step, o amb Stroll, que seria el ball en línia dels Rockabillys, que ara fa poc van estar al High Rockabilly aquí a Calafell, que és un espectacle, us ho garanteixo, si no us agrada, però només per anar-ho a veure com van vestits els cotxes, el rotllazo que porten, val molt la pena, a principis de setembre, fa poc. Doncs entrem a la recta final del programa i dir-vos que acabarem amb el Chuck Berry amb un especial a l'últim, però això vindrà després. Us deixo amb el Chuck Berry, Sweet Little Rock and Roll.

Doncs acabem amb Chuck Berry, li diem adeu, su little rock and roll. I res, hem arribat al final del programa i avui vull fer una especial menció, evidentment, a tots els oients de Ràdio Cubelles que sempre esteu al peu del canó escoltant la nostra ràdio doncs, local, autòctona d'aquí del Pedigrí. I per la meva part, doncs, en general, agrair que esteu escoltant la maleta a la Guspireta i en especial als meus oients més especials, diguéssim, els que mantenen el foc cubellenc de tota la vida, el celler, el Carlos, el Carles i la seva dona de Dolors. Sou molt grans, com diu el foraster. Una abraçada ben forta i sempre que m'esteu escoltant allà, al peu del canó i al peu del canó de Cubelles. I res, dedicar-vos aquesta cançó, l'Elvis, ja sabeu que m'agrada portar sempre una cançó del programa que dedico al rock and roll i com no a l'Elvis. Us deixo amb Burning Love, una edició especial que vam fer amb la Orquestra Royal Filarmònica d'Anglaterra, amb l'Elvis, una versió que li han fet, i una abraçada ben forta als grans del celler, al Carlos, al Carles i la Dolors. Ens escoltem la setmana que ve. Un petó!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols que clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima de voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogor, vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaboc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació. Les tempestes d'aquest dimecres van acumular gairebé 100 litres per metre quadrat a punts al Garraf,

0: del Barcelonès, Vallès Occidental i Moianès, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. A més, ho van fer amb intensitat torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i distribució molt irregular. Així, el Meteocat registra 92,5 litres per metre quadrat de precipitació acumulada entre aquest dimecres i aquest dijous a les 10 del matí a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental, i 90,7 a Canyelles, al Garraf. Algunes estacions del Garraf feia més de 6 anys des del temporal Glòria del gener del 2020 que no registraven tanta pluja en un dia com aquest dimecres. Per exemple, es van registrar 86,4 litres per metre quadrat a Canyelles, amb 38,1 en mitja hora i 2,6 en un minut. A Sant Pere de Ribes aquest dimecres es van acumular 76,2 litres amb 57,4 en mitja hora i 4,1 en un minut. En l'acumulat dels dos dies, el Meteocat ja ha registrat també 84,5 litres per metre quadrat a altres poblacions com Castellterçol, a Moianès, 82 a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i 72,9 a l'estació del Parc Natural del Garraf, al Rasclet, al Baix Llobregat. Registres no oficials indiquen, amb dades de dimecres, que al barri d'Horta de Barcelona també van caure 99 litres per metre quadrat, 87 a Mollà, o 74 al districte de Nou Barris de Barcelona i a la Bisbal d'Empordà. I a Castellar del Vallès n'han caigut 65. Tot i la intensitat de les tempestes al litoral i prelitoral, la precipitació va ser minsa o inexistent a la meitat oest del país. Per exemple, l'estació de Mollerussa acumula una ratxa seca excepcional amb 127 dies sense pluja o amb pluja inferior a un litre per metre quadrat des del 13 de maig. Els bombers de la Generalitat de Catalunya han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle arrossegat per la riera de Begues, a Olivella. L'han localitzat a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle, en una zona accessible. Els bombers han recuperat el cos i els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home era el conductor del vehicle. Un testimoni que va alertar que havia vist com l'home baixava del cotxe, que havia quedat atrapat per la riera i se l'endulla al cabal. El 112 va rebre també l'avís a les 11:03 del vespre. La víctima té uns 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat en declaracions a l'ACN que el vehicle hauria quedat atrapat a la riera quan intentava passar pel pont que passa per sobre i que uneix els nuclis de Mas Mestre i les Colines. Ha indicat també que el pont és l'únic punt per on es pot passar i ha detallat també que llavors l'aigua ja passava per sobre del mateix. Amb tot, ha demanat prudència perquè s'estan investigant les circumstàncies d'aquests fets i ha afegit també que no se sap si hi va haver una imprudència o va ser simplement un accident. Marta Verdejo ha indicat que aquesta és una riera normalment seca i ha asseverat que no s'havia vist mai la crescuda que va assolir aquest dimecres. Aquest dijous al matí estava tallada al trànsit la ronda de Ponent, al punt on va passar l'accident, perquè s'està avaluant si l'estructura del pont ha quedat danyada. En aquest sentit, l'alcaldessa d'Olivella també ha lamentat que hi ha qui ha tallat les cintes que barraven el pas per poder-hi passar i ha demanat també prudència, ja que ha alertat que passar per aquesta ronda de Ponent és ara per ara perillós perquè es desconeix l'estat en què ha quedat el pont. Precisament sobre les alertes, ha explicat que Les Alert va sonar cap a les 11 de la nit en paral·lel amb el que va passar a la víctima mortal. Tot i això, ha afirmat l'alcaldessa Olivella que des de l'Ajuntament es va estar donant avisos durant tota la jornada, especialment pel que fa a les lleres. I més enllà d'aquest fet, l'alcaldessa Olivella també ha apuntat que la pluja, que va caure sobretot amb molta intensitat durant una hora, ha deixat desenes d'incidències com pedres al carrer, algunes esllavissada en carreteres i inundacions amb baixos de particulars. Les brigades municipals de l'Ajuntament d'Olivella estan a hores d'ara netejant els carrers des d'aquest dijous al matí i recollint les incidències generades.
1: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
2: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
1: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
3: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito, es esto.
1: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
5: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Covelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
1: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
6: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
1: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
7: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
1: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
1: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Covelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
8: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Covelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
9: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Covelles, sí, ho prometo.
1: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Ja està obert el període d'inscripcions per a les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
10: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
1: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
10: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i que tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
1: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc.
11: El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, ha assenyalat que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament els conceptes tant ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu i Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el Club de Futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i consideren que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors doncs comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, el Club de Futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El matx està previst inicialment per al dissabte a 6:45 de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
11: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
1: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any.
16: Bon dia i benvinguts a Cubelles no és ràdio. Us parla Xavier Borrell. I comencem nova temporada. Bé, de tot fer fet no havíem acabat mai perquè tot l'estiu hem estat aquí, però bé, continuem amb el programa i estem molt contents de tenir-vos aquí. Sabeu que vam fer el Festival Cubelles Noir, que vam tenir molt d'èxit, que tot va anar molt bé, i amb la nostra intenció de que el festival continuï, pels que no vam poder venir, que ens ho demanen moltíssim, tenim algunes taules que hem pogut aprofitar l'àudio més o menys com hem pogut. Sí que us demanarem disculpes perquè l'àudio tenim els mitjans que tenim i no ens dona per més, però sí que volíem compartir-ho i ho farem. Us posarem trossos d'una taula que li vam dir Los Sobornados, la veritat té un preu, i estaven la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Guirado, moderada per un servidor. Escolteu-lo perquè diuen coses molt, molt, molt interessants.
17: Hola, bon dia.
18: Què tal, Rodalia?
17: Doncs vinc del Papiol. Ah. Badalona, el Papiol i ara...
18: Molt bé.
17: Cubelles.
18: I el Baix Llobregat i tal, tot bé, no? Molt bé. Doncs passarem a la Beatriz perquè ha escrit un llibre, una investigació, diguem, sobre el cas de la Dàlia Negra, no? Ella ens explicaràs una mica què et va donar... Quin va ser el peu que et va donar per ficar-te en aquesta investigació tan interessant? Fins i tot va estar nominada al premi de Gijón de novel·les de no ficció, bueno, no ficció. És un tema aquest de... Bueno, no sé si... És que és molt complicat, perquè de veritat no se sap res, s'ha escrit de tot, s'ha fet cinema de tot. No sé si t'has tornat boja amb el tema, t'has tornat molt especialista, això sí, i si t'ha portat a reflexionar o si t'ha portat a obrir altres temes també molt, diguem, relacionats amb això.
17: Doncs, a veure, és un tema molt embogit. Fins i tot que no he pogut llegir el que m'havien passat perquè es veu que hi ha una nova hipòtesi. I és un tema, o sigui, és un assassinat de 1947. Imagineu que arriben hipòtesis ara mateix, no? O sigui, hi ha gent, molta gent treballant en això. Llavors, a mi, aquest lío, que en el fons, aquesta tragèdia, que és un lío, no? A mi em vaig arribar de la forma més com lateral, a través del David Lynch. Estava fent un assaig col·laboratiu sobre el David Lynch i l'ocultisme en David Lynch. Llavors, es veu que el David Lynch està obsessionat amb l'assassinat de la Dàlia Negra. Que no sé, suposo que tothom més o menys ha sentit parlar, no? Si sou aficionats a la negra, no? A la literatura negra. Però ell estava molt obsessionat, fins i tot va quedar amb un dels detectius que va tratar el cas i explicava l'Ins que li va ensenyar doncs, una fotografia. Aquesta noia la van trobar al seu cadàver un 15 de gener de 1947 pel matí, a les 11 del matí, en un descampat. No? I diu que li va ensenyar una fotografia presa a la nit, en flash. Llavors, qui va prendre la fotografia? Qui va fer la foto? Deia l'Ins, l'assassí. Però, com tot el que passa en aquest cas, és un cas com quàntic, encara que estigui molt, com molt de moda, no? Ara la paraula, que tothom inventa i diu coses. No se sap què és real i què no és real fins al dia d'avui, no? Ningú ha vist aquesta foto i a mi em vaig començar a preguntar per què el Lynch deia que el cas de la Dàlia Negra, que és un feminicidi, és una noia de 20 i pocs anys que va morir, la van matar, la van torturar abans de matar-la, la van trossejar, o sigui, aquesta imatge tan famosa que és de les dues meitats del cos, amb aquest somriure, li van fer de tot, no? Per què diu el David Lynch que aquest assassinat és una de les coses que fan somiar? Un misteri que fa somiar. I quan va escriure Carretera Perduda, allà va cifrar el misteri. Llavors, jo em vaig posar, volia escriure una novel·la, com tothom, que comença a enganxar en aquest misteri, però clar, la realitat i les realitats paral·leles, no sé si m'estic amb...
18: No, tira.
17: No sé si, les realitats paral·leles d'aquest cas, les teories, els detectius de sofà són molt més interessants que la ficció. Llavors vaig començar a llegir teories alternatives i el que tenien en comú era que la noia moria. Quan trobaven el cadàver, més o menys, quatre pinzellades de qui era, perquè ningú importava, ni encara més o menys importa les víctimes, vull dir que les víctimes al final són el trigger perquè passi alguna cosa, no? I el que més canviava. Deien que l'assassí era un, que era l'altre, s'inventaven un context, fins i tot s'inventaven la vida d'ella. Des del moment que la van trobar morta, es van començar a inventar, fins als periodistes, després d'aquests detectius de sofà, la vida d'ella. I a mi em va interessar molt saber, o sigui, més estudiar, ser com la detectiu que persegueix els detectius de sofà. I posar-me a la Elizabeth Short, de la qual sabem molt poca cosa, i si tires dels diaris de l'època, menys, no? Perquè la van tractar com una... Todas las chicas malas, ¿no? Que salen... Que como es todas las chicas malas... ¿no? Las chicas malas van a todas partes, pero acaban en una cuneta, ¿no? Era com aquesta cançó, ¿no? Sobre les dones dolentes de la Segona Guerra, de la postguerra, ¿no? Que sempre, si estaven solteres i els agradava la festa o tal, acabarien mortes, ¿no? Doncs jo em vaig posar a Elizabeth Short aquí al costat i vaig començar a investigar la resta, ¿no? Vaig arribar a Larry Harnish, que és el daliòleg de capçalera, no? Perquè tots són guerres culturals d'internet, i em vaig tornar una forofa al Larry. Ja acabo com vaig arribar al... Em vaig tornar una forofa al Larry, que té una petita gàlia de gent, és un tio molt friqui que va amb una... És un periodista, però va amb una, no sé, vestit de hawaiano i tal, i amb una capsa parlant, i bueno, i és el que més sap del cas. I vaig decidir quedar-me. Vaig decidir anar a Los Angeles, investigar el cas, i quedar-me. Però quan ja anava a Los Angeles i anava a ser la història del Larry, com el Larry investiga el cas de la Dàlia Negra, em va començar a fer ghosting. Llavors vaig anar igualment a Los Angeles i allà comença el meu cas, perquè em vaig adonar que en aquest cas tothom reinterpreta la vida i la mort de l'Elizabeth Short, però ningú vol ser reinterpretat, que és el que em va dir el Larry a mi. Ho sento, no vull, al final no vull parlar amb tu perquè no vull que reinterpretis les meves paraules. I aquest és el meu cas, com reinterpretar aquests homes, principalment, perquè també hi ha dones que investiguen el cas, però sobretot homes, no? que parlen de l'Elizabeth Short i juguen a ser detectius.
18: Molt bé, després continuem perquè el tema és apassionant, la veritat. Mireia, tu vas escriure Crimen bajo la tramuntana, ja quan escoltem novel·la en la tramuntana ja patim, perquè aquí això serà, vamos, l'hòstia. Com va néixer la idea del llibre? Per què volies fer precisament una novel·la angoixant, que el públic patís, que també tens un personatge que ara no vull investigar, ara hi poso... una novel·la molt interessant amb moltes facetes.
19: Bueno, jo venia d'escriure una novel·la que no és de gènere, és una novel·la literària, una novel·la molt dura, que em va deixar, l'escriptura d'aquella novel·la em va deixar molt tocada, una novel·la ambientada a la postguerra, els camps de concentració de tota França, i necessitava fer una neteja mental, un reset, no? Necessitava divertir-me una mica, passar-me bé. I sempre havia sigut, bueno, sempre he sigut, òbviament, molt lectora de gènere negre, i em venia molt de gust escriure una novel·la de gènere. I el primer que em va venir al cap va ser el personatge de la protagonista, de la Cecília, que és una mossa d'esquadra, a la que suspenen de sou i feina per un motiu que no és bo. descobreix al final de la novel·la. I al voltant d'aquest personatge van anar sorgint d'altres persones, tot dones. I tenia molt clar també on volia ambientar aquesta novel·la, que és el paradís. Que tenim de paradís nosaltres a Catalunya, bueno, tenim molts paradisos, però un d'ells és la Costa Brava, no? Pel contrast que suposa la bellesa dels paisatges amb l'acte criminal. I d'aquí va sorgir la idea d'escriure El crimen bajo la tramuntana, que és, com ja dic, és una novel·la, és un noir mediterrani, però sense sang i fetge. Amb un misteri, amb uns personatges foscos, però la foscor està en la quotidianitat, no? En el que podria passar a qualsevol de nosaltres. No hi ha cap pistola. I qui assassina ho fa d'una manera que ho podríem fer qualsevol de nosaltres. No amb les mans, però ho podríem fer qualsevol de nosaltres. I aquesta és una de les gràcies, crec, de la novel·la, no? De mostrar que tots tenim aquesta capacitat de fer el mal, encara que sigui amb un paisatge i amb un rerefons tan mal, no?
18: I quan vas escriure el llibre, vas tenir en compte amb els personatges allò de que tots estan tocats per la tramuntana?
19: Sí, tots estem tocats per la tramuntana, encara que no estiguem a la Costa Brava, no tinguem la sort d'estar allà. Tots estem tocats, sí, i tots ho estan, sí, clar, la tramuntana és molt important. De fet, en aquesta novel·la, el paisatge és un personatge més. Sona molt atòpic, el paisatge és un personatge més, però és cert, en aquesta novel·la ho és. El paisatge és un personatge i sense aquest paisatge no s'entendria aquesta història, no? I, bueno, és... Pues sí, la tramuntana és un personatge igual que ho és el mar, igual que ho és que són les gavarres.
18: Molt bé, Susana, tu ens portes Secrets ofegats, una novel·la amb molt, un salt en el temps, entre molt, amb un pantà, no se sap exactament quin és. Aquí tenim un, que no sé si podria ser nostre també. Però sí que jo quan vam presentar la teva novel·la a Vilanova, la vam veure allí, i em donava molt a pensar. I, bueno, explica una mica com va néixer i després et faré la pregunta sobre el tema.
20: Bon dia a tothom, des de la Maria Lluïlles. Després de l'inici del festival, i que és una tantíssima tradició que es continua amb tant èxit. Per respondre a la teva pregunta, ens ha dit, doncs, la llei va néixer una mica abans de la sequera del 2023, que ara sembla que ja hem oblidat, però no hem de una sequera molt bèstia. I per això, anava veient la tele, anava veient els pantans, i anava baixant, va agafar un mes, i una mica la imatge al pantà, no té sau, però no és sau. I ho sap vegin, perquè no m'encaixava el pantà de sau, però no és el pantà de sau, però que vaig fer la imatge de sau vegin. Doncs veient les imatges d'aquest pantà de sau, perquè semblava un desert, doncs no sé, vaig començar a pensar que podria sortir amb un pantà que es queda sense aigua. I la pago dir que podia sortir cotxe, que feia a la coberta, un 124 vermell, que ja tenia molt l'època, i bàsicament amb calades, no? Amb dos restes humans, un en el seient del conductor i l'altre en el mòbil. I a partir d'aquí, doncs, volia fer una novel·la que anés endavant, sé que aquestes dues ja estan molt concentrades, de les 76, que és com passen els fets, el crim original, el crim, i a la de 2023, que és quan el cotxe amb aquesta resta i
21: Visualitzeu, tot cap allà.
18: Com ha sigut el procés d'escriptura? Més divertit, suposo, no? O no?
21: He partit una altra vegada d'un cas real, però no he volgut fer true crime. He volgut fer una novel·la perquè no era d'un cas real, també d'un succés que li va passar a una amiga meva. I com que ahir parlàvem, no?, d'allò dels assassins, doncs si serien capaços i tal, no? Capaços jo crec que no, però pensar-ho moltes vegades. Llavors, a mi quan em va explicar el que li havia passat, li vaig dir: i s'ha de matar. I com que no el podem matar de veritat, el matarem a la ficció, no? I no és un espòiler, perquè al final la trama del llibre, això ja ho puc dir d'entrada, no? Però sí, vaig partir d'allà. Jo Sembla mentida, quan tu deies això, dic, he passat un llibre i volia divertir-me, i escrius un llibre de novel·la negra, no? Que penses, com pots estar-te divertit? Doncs el procés d'escriptura ha estat molt més divertit, no?, entre cometes, que aquest, perquè jo aquí ho vaig passar molt malament. Jo he gaudit molt d'escriure el llibre i de com ha quedat, i no sé si vols que et digui d'on parteix.
18: Sí,
21: sí. Parteix del cas d'una noia, ho dic perquè, com que és un tema que és molt actual, no?, en les xarxes socials, el com ens relacionem, no?, a través del Tinder i a través d'aquestes aplicacions de cites i tal, doncs una amiga meva que no viu a Espanya, però bueno, que jo penso que això podria passar-hi també, va conèixer a un home a través del Tinder i la va drogar i la va violar. I clar, ella quan va anar a denunciar-ho, no el va poder denunciar perquè no tenia proves. Llavors, i afegit això, doncs una frase que a més que és que et deixa més gelat, que el tio quan va marxar, perquè a més va marxar de casa seva, que ella en el seu servei encara no funcionava, li va dir, dona gràcies per seguir viva. I a mi quan em va dir això, jo que bueno, suposo que el que us heu quedat ara, no? Que la saps de dir, va, en sèrio? I a sobre no has pogut denunciar. I ella, a la policia d'allà del seu país, els deia, és que és igual, aquest tio no és la primera vegada que ho fa. Llavors, i tots estem tips de veure, igual que aquí, o sigui, en aquest cas, que també és a través de les xarxes socials, el com ens poden manipular, no? Com ens manipulen, no que ens puguin, no, com ens manipulen, i com al darrere d'un perfil tu no saps realment qui hi ha, no? I tant de vegades anem amb el ciri a la mà, perquè et creus tot el que t'estan dient, i en moments de vulnerabilitat doncs, et pot passar el que li va passar a l'Isma, o li pot passar el que li va passar a ella, no? Que algú que coneix i de cop i volta et trobes amb això. Llavors, aquesta impotència és la que em va portar a escriure el llibre i a portar a la ficció una cosa que és real, però això sí. Igual que aquí, no? Tot el que hi ha escrit és veritat. Ara ja és, a partir d'un fet real, fer tota la ficció, no? de com jo crec que podria anar la història, que no ha anat. I a més jo l'he ubicat aquí. Però és una cosa que sí que, suposo que perquè soc bibliotecària, llavors ho tinc ja, jo miro, jo quan jo t'hagués preguntat quin és aquest pantà perquè no surta, perquè estic jo sempre, i aquest pantà quin és, i si hi ha un restaurant, jo a vegades jo vaig a algun lloc de viatge i llegeixo una novel·la per anar buscant els llocs, i a mi em decebeix veure que, perquè quan estan els llocs de veritat, llavors es vas a veure i llavors veus, no? Llavors, allò que has llegit, no? Que és, i t'imagines dins de la novel·la, amb aquell carrer o en aquell espai o amb aquelles sensacions d'intentar-les reviure. I jo, encara que siguin contes infantils, amb això soc superfidel de... Si busques internet ho trobarà, no? Aquí, tu busques el perfil de la noia aquesta i el trobes, no? Perquè m'agrada com que ser molt, molt real, no? Dins de la ficció, que també està molt bé. La ficció, sí, és una novel·la de fantasia, llavors deixa't anar. Però quan és una novel·la que es pot ubicar, a mi sí que m'agrada ser com molt, molt fidel al que hi ha. Suposo que és això, de formació professional, però...
18: Jo voldria saber, Sona Peix, bueno, tu fas novel·les infantils i juvenils, i on queda la censura? I si no tens por que la gent digui, no nena, aquesta senyora no li comprem el compte perquè ha fet aquestes dues novel·les negres...
21: Estic a punt de canviar-me el nom, tu. Volia posar Sona Peix, que t'ha quedat, vendré més perquè semblaré
18: no
21: americana, no?
18: No colaria gaire, tampoc.
21: No colaria. No, però en algun moment sí que havia pensat que... De fet, jo vaig estar molt temptada i molt a punt d'escriure un llibre sobre el Tinder i el vaig desestimar justament per això, pensar, no pots estar escrivint de ai, un màgic de no sé quantos, i de cop i volta, bomba, no? I sí que és cert que en algun moment, però clar, és que és el que em porta. I realment, clar, a mi m'agrada molt escriure contes, perquè també ho faig també des d'un altre vessant social, també, no? Escriure llibres que tinguin característiques que faciliten l'accés a la lectura, els nens i nenes, tot això, dins que siguin històries d'imaginació, però tu passes molt millor escrivint una novel·la, perquè un conte s'acaba molt ràpid, no? I en canvi una novel·la tens allò que estàs construint aquí, no? Que estàs tot el dia rururururu, et dura mesos, i això és com un èxtasis, no? I el que els que escrivim, suposo que tothom tenim aquesta sensació, no? De que de cop i volta el teu cervell està i estàs tot el dia, estàs fent coses i el teu cervell, hi ha una part del cervell que està... Ostres, que aquí no li podia dir allò, no? Però estàs tot... Una part del cervell està ocupada en aquell llibre. I en un conte és molt... O sigui, s'ha acabat de seguida. En canvi, en una novel·la tens d'anar, de tornar al principi, ara de posar això allà, no sé què, i després tens revisions, que en un conte s'acaben. En una novel·la cada boig, perquè has d'estar-te dedicant-li moltes hores, no? Però per mi és molt més gratificant. Llavors no ho sé. Jo, si he de deixar una de les dues facetes, Que no, crec que no, eh? Jo crec que la gent no arriba tant. Els nens no s'ho pensaran perquè són lectors molt diferents. Alguns mentides d'adults.
18: Tot pot arribar que algun fan de la novel·la negra compri com a friki. Algun
21: compri. Bueno, jo és el que espero, que tots els lectors que ens descobreixen amb adult, perquè jo, a veure, no em compararé, eh? Però el Ruiz Zafón, que no, que hi ha un escriptor. Per això, llavors, el cas del Grims, no? El que ha fet el Carles Porta, a més al principi ho diu, ell no es posiciona, ell escriu, jo aquí sí que reconec que jo, no és que sigui posicionada, jo he explicat la versió de l'Ismael, no? Que a mi se m'havia criticat presentant això de, és que tu t'has posicionat, sí, jo no dic que no, jo m'he posicionat perquè jo vull explicar el que va viure ell. L'altra part, dubto molt que vulgués explicar res,
19: clar.
21: Perquè se li hauria el plomero a la primera vista, no? Llavors, en aquest cas és que és molt cruel, sobretot el que deies, no? Però després tu veus el cas de la nena que estava de Galícia, de l'Assumpta, i s'ha fet de tot també, i allà també hi ha molta gent, o sigui, sempre hi haurà gent que pateix quan hi ha un llibre de true crime. En aquest cas, la mare de l'Ismael, o sigui, l'entorn de l'Ismael, que l'ha llegit, al contrari, tothom, jo no m'he trobat amb ningú, que abans m'ho preguntaves, amb ningú de que conegui el cas, que sigui proper al cas, que hagi criticat, al contrari, molta gent ha entès el que havia passat, perquè no s'entenia, i tu llegeixes la premsa del moment, jo crec que ho saben, els Mossos que van investigar, el fiscal primer, perquè per mi un dels errors va ser que va canviar el fiscal, no? El primer que hi havia en el període d'instrucció, a la que després va estar en el judici. Llavors, aquelles persones sí que saben el que van passar, sobretot els Mossos, que van ser els que van investigar i van veure tot. I jo vaig veure allà com una impotència, jo sentia impotència de veure el que estava passant en aquell judici. No, llavors penses, però clar, això és la meva opinió.
19: Jo crec que s'ha d'anar en compte, no? Perquè
21: sí,
19: no
21: perdó, perdó.
19: S'ha d'anar una miqueta en compte, no, no, no.
21: Sí,
18: és que se me'n va el temps.
19: Això, precisament per una qüestió ètica, no? En el llibre surt, hi ha una noia que fa poc cas de Trucant, i que realment del cas aquest del 36, i jo també volia posar-li una mica a mirar-li a les víctimes, no? Amb la gent, amb la família de les víctimes, és a dir, moltes vegades veiem els programes i tal, i bueno, sí, és el que tu dius, el món poder, i aquest llibre es va en un món, però jo sempre penso que si fos la meva família, si fos algú proper a mi, no faria cap gràcia, vull dir, a mi ho desposaria, no? I penso que de vegades no es tracta ja de vendre o de no vendre.
18: I ja tinc bastanta pena perquè a sobre jugueu amb ell, amb el temps.
19: Èticament ha d'haver un límit, penso. I de vegades el que passem, això, no?
18: Molt bo.
21: Però per mi la funció del true crime és explicar el que va passar.
19: Sí, sí, evidentment.
21: Sense entrar en això. Aquí, per exemple, no hi ha cap escena que et digui com va matar el pare. Perquè a mi això era la... No, o sigui, no, ja ho sé, ja ho sé. Però em refereixo que en el cas del que estava dient ell, que explica això, això és el que fa mal. Que tu expliquis el que ha passat, per mi és com que llegis una notícia al diari. O sigui, tu estàs llegint i veus el que ha passat. Això, per mi, no hi ha aquesta part de morbo. Hi ha programes molt específics a la televisió que centren en aquesta part del morbo. Com va ser i com vas fer no sé què i què... No. Llavors, aquí seria on crec que hi ha el punt de la ètica, d'explicar el que ha passat, que si tu sents el cas del Breton i això fos el que fos en el llibre, no que fos el res. El problema és quan ell comença a dir totes aquestes barbaritats, que això és el que pot afectar, no a la mare, a la mare evidentment, a tot l'entorn i a qualsevol persona, és que jo penso que s'ha fet un assaig de regida a l'escola.
18: No, però que només que sigui a la mare ja és suficient.
21: No, no, evidentment, no, no, evidentment.
18: No,
21: no, no, no, tot, jo també estic d'acord amb això.
19: Jo també, jo estic d'acord amb elles, jo, no tot val. I a més és que li estàs donant, amb aquest llibre li estàs donant un arc, un asma a aquell fill de la gran puta per tornar a fer-li mal a la seva mare.
18: Aquí, sí.
19: Que és el que era el llibre, era, li donaves l'oportunitat de tornar a torturar a la mare, que és el que ell volia, el que va voler fer amb la mort, matant els seus fills. Cal que tu com a autor et fiquis, t'emmerdis d'aquesta manera? No tens prou ta imaginació per escriure un llibre d'una altra cosa? Inventa't un crim, ja està.
21: No, no, ja, de fet, és que no ha passat amb altres llibres de true crime, ha passat amb aquest justament per com està escrit.
0: Sí. I ara el que vol, el que tornarà amb aquest llibre és una lavada de culo de tot el que va fer. O sigui, és com,
21: I ara hi ha un...
18: Sí. O sigui... Bueno, coses de contracte també potser.
21: Sí, sí, sí, però mira que és una editorial molt petita respecte a d'on ve ell, no? Sí. I ara és explicar-se, no? Argumentar-se per què, no? I sóc la víctima. No.
3: Però l'escriu ell, no?
18: L'escriu. Sí, sí,
21: l'escriu. Ah, l'escriu ell.
3: És una reflexió, és
18: oh, un comentari. Sí,
21: ara... El que m'ha passat, no?
18: Com a comissaris dono molt mal exemple perquè m'he passat de temps de la taula.
21: Perdó.
18: I que em podeu castigar. Si algú vol preguntar alguna cosa, però sisplau, preguntes, no reflexions d'aquella de 2 hores i tal.
4: Ja. I la pregunta va quedar un poc larga. És per a Beatriz. I que ve del llengon que consumimos, que és mucho el contenido por cosa. En el terror y en el true crime existen como casos muy grandes. Es una operación parecida a convertir el sufrimiento en una especie de el caso de esta chica que le echó el bajo y un año después de un gran debajo. La pregunta que te lanzo es: ¿crees que consumimos true crime y terror por las mismas razones? Al sentirnos en un lugar seguro en el que la que menos importa.
21: Ostras, es muy buena pregunta, porque yo creo que lo que pasa con el true crime es que muchas veces olvidamos la cuestión del true, ¿no? Es como que lo consumimos como si estuviéramos viendo una peli de terror o de suspense, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hace que nos emocione tanto. Y es verdad que hay un punto, sobre todo hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Por qué consumimos true crime? Está como la cosa esta de que dicen que somos las mujeres las que consumimos más true crime, ¿no? Efectivamente, las estadísticas dicen que sí, ¿no? Entonces, te argumentan, es porque así nos sentimos, ¿no? Que pasamos miedo, pero desde un lugar protegido, ¿no? Podemos experimentar sin que nos salpique la sangre. Bueno, sí, yo creo que hay una cuestión que es esa. Otra de las argumentaciones que dan ya respecto a las mujeres es, que a mí me parece absurda, es que podemos aprender métodos de autodefensa viendo true crime. Cuando somos las principales víctimas en el true crime y, bueno, siguen los consejos de... Uy, perdón. Pues no creo que... Yo creo que sí, que hay un punto de disfrute en el true crime, pero también hay un punto periodístico, por ejemplo, en el caso de La Sangre Fría, creo que el punto de disfrute, el punto de lo que has dicho, como que es estetizar, ¿no?, el dolor, supera, ¿no? O sea, es un gran maestro, ¿no?, Capote, pero supera lo periodístico. Yo creo que hemos de conseguir que lo periodístico y lo estético, porque yo sí que creo que hay una experiencia estética, un buen true crime escrito huele, es como leer una novela de ficción, es que te agarra, ¿no?, y hueles y paseas con los personajes, estás viéndolo todo.
16: I amb aquestes reflexions tanquem la taula. Recordem que era una taula del Cubelles Noir en què van estar la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Guirado, moderat per un servidor i que es deia Los Sobornados, La veritat té un preu. Això va ser el Cubelles Noir el dissabte 29 d'agost al Centre Social Joan Roig i Piera de 11 a 12. I vindrem aviat amb més taules i més coses i moltes novetats literàries i sèries i pel·lícules i llibres, sobretot llibres, premis, trobades, tenim moltes coses i us explotarem. Fins aquí el programa d'avui. Us ha parlat el Xavier Borrell, com ja sabeu, a Xarxa Ràdio Cubelles, si podeu recuperar el programa en podcast a la carta i, com sempre, anar escoltant-lo quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. Adeu.
22: Cubelles Noir Ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles, cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any.
23: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada, Shake Your Body. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És remena el cul.
0: Vaja.

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits, també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: també una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol, d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista, a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27, i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Alexandre Quió i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70s, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales. La seva popularitat es va veure incrementada per la seva prematura mort en un accident de trànsit a l'edat dels 27 anys. Això va fer que entrés a formar part de la branca espanyola del Club dels 27.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent. Com quan, per exemple, deia «He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz». I això, què? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu. Que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan.
1: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
2: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
1: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que
2: perfecte,
1: tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en els número 1.
2: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Sí, cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum, que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant doncs, d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de doncs, situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació o fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà amb aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ho fan o el pitjor de tot, de tot, de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, Potser també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita,

0: que era, tu l'has vist i aquell SMS ja és una confirmació.
1: Mm.
0: Perquè li has donat a l'okay a l'obrir-lo o ja el tens. Mm-hmm. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Qualsevol, perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic o en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat.
1: Mm-hmm.
0: El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el cas real que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa.
1: Mm-hmm.
0: Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vol dir que no, aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant, és el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93... el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm. i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
1: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona.
0: Que no és, però és mm-hmm. que per això, i això és molt complicat.
1: Però això és una estafa, diré. Això és una estafa,
0: això és
1: un
0: delicte.
1: No és un problema de consum, sinó que és un delicte directament, un ciberdelicte d'aquests o...
0: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa, eh?
1: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
0: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines mm-hmm. per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè és tan creïble...
1: Esperi, que miro vera... Penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
0: I no donar-ho.
1: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
0: No, perquè... les per això són estafadors. Mm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia, però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar.
1: Mm-hmm.
0: Després que sigui que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa, i n'hi ha tantes cada vegada més, ja n'hem parlat moltes vegades, ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula, com
1: bé,
0: es digui?
1: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària, la seva resposta és, bé, doncs, si... si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
0: Exacte. No ha sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No ha sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven i ara, com n'hi ha tantes, doncs, ho tornen i és molt més complicat. Bueno, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
1: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
0: Desconfia de tot.
1: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
0: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno... la persona...
1: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja sí. La tarifa. Vull dir.
0: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i de no persones grans. I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo, però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho. Llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que llavors la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
1: Clar, ho necessites per tot.
0: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
1: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que, per tant, no estava obligada a fer que, a tornar aquests diners i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
0: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, parlo de la reclamació, recordo que un cop jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també del nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i a l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que, a més, les companyies surt, la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret del desistiment, gravar, reclamar molt ràpid, i el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials, i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe, i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
1: Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir, doncs són de consum i... fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
0: Sí, per exemple, ara m'hem recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats, però funcionen. A part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades, si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
1: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Adéu, fins la propera.

0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova, que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné, podòlogo a Instagram, doncs ens dona també aquests consells que ens porta avui. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, encantat.
0: I avui parlem del peu cabo.
1: Sí.
0: Que sembla una cosa
1: sí,
0: estranya.
1: Sí, sona raro.
0: Però explica'ns què és el peu cabo i ens expliques què en parlem avui.
1: Doncs mira, el més fàcil de dir és que és tot el contrari que un peu pla. És un peu amb molt de pont, vale? És un peu, doncs, el típic, si veieu alguna persona que té un peu amb super arquejat amb molt de pont, se li diu peu cabo normalment, o peu supinat.
0: Se'n parla més dels peus plans,
1: sí,
0: no?
1: El típic, sí.
0: Que tenien associat el tema sí. Que semblaven inútils.
1: Sí, sí.
0: Mili, eh?
1: Sí. Sempre tothom coneix els peus plans, però els peus cabo o amb molt de pont no se'n parla tant.
0: Molt bé, i doncs parla'ns tu. Què comporta això?
1: Vale. He escollit aquest tema perquè vull explicar la relació entre el peu cabo i els esguinços de turmell, perquè al final amb el peu un dels accidents més típics, no?, és fer-se un esguinç de turmell. Jo crec que qualsevol oient que ens escolti de petit o de gran en algun moment o s'ha torçat algun cop el turmell o ha fet la típica reblincada que és com si te'l vas a torçar però es torna a corregir sol, gràcies a la meravellosa propiocepció.
0: Sí.
1: D'acord? I al final vull explicar una miqueta per si hi ha algun oient, que segur que hi ha algun oient que té el peu cabo, que pugui pues, tenir un compte i vigilar.
0: Pot ser que ho tinguem i no ho sabem?
1: És...
0: O això normalment ens ho veuen i ens ho diuen.
1: No, el que sí que sol passar... O sigui, si tens un peu cabo, normalment ho saps, ¿vale? Perquè tant en repòs com en càrrega, o sigui, sense repenjar el peu al terra o arrepenjant-lo, sols veure que tens molt de pont o t'ho han dit o... Bueno, es veu. El que sol passar és el contrari. Hi ha gent que realment és un peu pla, però quan té el peu en repòs sembla que tingui molt de pont. O sigui, tu, per exemple, si estàs amb la cama creuada i et mires el peu, sembla que tinguis un superpont i dius, no, jo tinc un peu molt de pont. I de cop, quan et poses dret, tens hiperlaxitud o tens... Mm-hmm. ¿Vale? I el peu pot quedar totalment pla. ¿Vale? Llavors, per això s'ha de mirar sempre com és el peu amb càrrega, ¿vale? No amb repòs. Perquè al final tots quan estem en repòs tenim el peu relaxat, el que seria l'avantpeu, la part dels dits està flexionada, hi ha una flexió plantar de la part anterior del peu i sembla que sempre que hi hagi més pont del normal. Inclús amb una persona amb un peu molt pla, si està amb el peu en repòs estirat amb una camilla, al final com que hi ha una flexió plantar del peu, una flexió cap a baix, sempre sembla que hi hagi més pont del que hi ha. D'acord? Llavors el peu cabo és quan l'estructura anatòmica del propi peu, tot el peu, tota la formació dels ossos ha agafat aquesta orientació. Al final tots tenim els peus amb els mateixos ossos, però i això és molt maco d'estudiar, perquè jo quan ho estudio, que òbviament sempre segueixo estudiant, hi ha molta bibliografia americana, sobretot perquè són els que més van estudiar, sobre diferents canvis anatòmics de les estructures òssies, per exemple el calcani, que és l'os del taló, en relació a l'estràgal, al navicular, que són ossos principals del turmell, doncs pot ser que hi hagi gent que amb el temps se li ha canviat l'orientació i els angles o els eixos de força estan canviats. Llavors, tots tenim els mateixos ossos, però un tindrà una orientació, un altre una altra, i això farà que tingui una forma o una altra.
0: Mm-hmm. Clar, i això depèn molt de com camines, no? De com apoyes els pesos, entenc. Mm.
1: De fet, al contrari, és, com camines depèn molt de la forma del peu.
0: Això, exacte.
1: Sí, sí. Sí.
0: I això no es tracta. És a dir, si tens el peu així, tens el peu així.
1: Bueno, sí i no, perquè al final podem fer un tractament conservador, ¿vale? O un tractament invasiu. ¿Vale? Un tractament invasiu seria una cirurgia. Hi ha gent que, al final li han de fer operacions, que normalment són osteotomies. Sembla una osteotomia simplement significa osteo, os, i tomia, tallar, o sigui, tallar l'os. ¿Vale? Llavors, si tu, per exemple, tens un calcani, que és l'os del taló, molt invertit, molt tirat cap a fora, no? Com si tinguessis el peu ja torçant-se, es pot fer una osteotomia, es fa una cunya, es treu un trosset d'os, es fixa i queda el peu més recte, més neutre. Llavors no tens... Vull dir que es pot jugar. Òbviament, aquestes coses no es fan si no és un cas molt exagerat. Inclús que un peu pla també es pot operar i que tingui més pont. Vull dir, es poden fer virgueries. Però el que sobretot intentem, quan hi ha en aquest cas un peu cabo, és intentar que la biomecànica d'aquell pacient el dia a dia sigui més còmoda o evitar-li dolors que li generin. Pots tenir un peu molt de pont, però que el que seria el turmell sigui neutre, estigui recte, o pots tenir una persona amb molt de pont que el turmell ja estigui supinat, que estigui cap a fora. Al final, si penseu en un esguinç que gairebé sempre és quan el peu se'ns en va cap a fora. ¿Vale? I per què? Perquè la pròpia anatomia del turmell, del peu, del calcani i de l'estràgal estan una mica invertits o supinats, que vol dir que estan tirats cap a l'exterior. ¿Vale? vale? Llavors el peu, la trepitjada, sempre entra una mica de la banda externa. Per això també és normal que la majoria de gent desgasti el calçat una mica per la banda de fora. Això és lo normal. El peu ha d'entrar així, ha d'entrar cap a fora. Però si tenim un peu que és excessivament supinat, excessivament cap a fora, si entra massa inclinat cap a l'exterior, igual no passa res la majoria de dies, però un dia trepitjant una superfície irregular o amb un calçat més tou o més dur o més taló o menys tagó, se'ns en pot anar i fer un esguins, vale? Fer el típic esguins. Llavors aquí sí que doncs, amb calçats específics o inclús amb plantilles que solem posar com unes cunyes externes per fer com una aleta de suport per evitar que se'ns en vagi, treballant exercicis de propiocepció per treballar la musculatura i els reflexes, etc. Llavors hi ha marge de moviment.
0: Evidentment això ho ha de veure algú. Vull dir, nosaltres podem veure que tenim alguna característica, però algú ha de venir i veure-ho, no?
1: Sí, al final, òbviament, nosaltres com a especialistes en aquest sentit estem cada dia veient coses d'aquestes i ens és molt fàcil veure-ho. El que passa que després hi ha casos i casos que són més macos, més complexes, que, per exemple, ens trobem a vegades persones que tenen un peu pla i un peu cabo. Vale? Això al final és perquè el cos ha fet una compensació d'una dismetria. Si tens una cama més curta o més llarga, vale? Quan un peu té molt de pont, l'articulació del turmell està més elevada, més cap amunt, i quan un peu s'aplana, l'articulació del turmell està més cap al terra. Llavors, una cama pot compensar amb l'altra o l'altura fent un pont més alt o un pont més baix. Hi ha moltes compensacions, inclús pot ser que tinguis un peu amb molt de pont, però només el mig peu, el que seria l'arc, però després el taló el tinguis perfectament neutre, amb una posició perfecta. Hi ha moltes variacions anatòmiques, després també es afecta el genoll, hi ha gent que té els genolls cap a dins, que es diu genovalgo, i gent que té els genolls cap a fora, que es diu genovaro, o inclús les tíbies, poden ser tíbies vares, vale? Tíbies que el que és la pròpia tíbia de la cama que estigui com inclinada. Si us hi fixeu, hi ha gent que camina i sembla que porti un cavall, com jo.
0: Sí, els futbolistes, no? Sí. Això és molt típic.
1: De fet, és més típic en homes, d'acord? El genovaro, que és aquestes cames, el que es diu garrell, vale? Que són les cames arquejades, com en parèntesis, és més típic en homes, i el que sí que jo he observat amb el temps, que això la veritat que no ho he estudiat, però ho he vist veient molta gent, és que els homes que tenen genovalc, que és el contrari, que és els genolls cap a dins, com en creu, solen ser homes que tenen o han tingut sobrepès, vale? I aquí ja afecten unes lleis de creixement, que depèn del pes que s'apliqui en les metàfisis, les zones de creixement ossi, fa que creixi més una banda que l'altra. Però és molt més comú en senyores, en dones, si ho mireu al carrer, veureu que la majoria de senyores solen tenir genovalgo, que és el genoll cap a dins una mica, com que els genolls toquen més que els peus. Vale? I els homes solem ser més varo, que són més tipus garrell. Doncs què passa? Si tens un peu molt de pont i a sobre tens varo, o sigui, tot està inclinat cap a fora, doncs és més fàcil que se't pugui fer un esguins de turmell.
0: Sí. Bueno, és un símptoma, no?
1: Sé que és complicat, hi ha molta cosa, però...
0: No, però que pot ser un símptoma per potser mirar-s'ho, no? De dir, ostres, jo aquest turmell, coi, qualsevol cosa se'm rebrinca, se me'n va cap enfora... Pues potser fer una revisió d'això i trobar aquesta...
1: Sí, inclús a casa mateix tu pots... Molta gent ho nota. O sigui, la gent ja et ve a vegades la consulta dient no, és que jo noto que tiro el peu cap a fora, no? Llavors ja dius, vale, segurament tingui un peu cabo o tingui un peu molt supinat, etc. I hi ha gent que no, que li veus tu, o inclús inestabilitat, però tu a casa, per exemple, si poses el mòbil al terra gravant i et graves caminant endavant i enrere, tu mateix pots veure si se t'està anant el peu cap a fora. Passa, òbviament, tu no et faràs el tractament, aniràs a un podòleg o podòloga que et faci, normalment, aconsellar-te un calçat específic o ja fer una plantilla que eviti aquest moviment.
0: Bé, és una altra cosa a tenir en compte, no? A vegades, d'aquestes cosetes que moltes vegades són senyals que ens va enviant el cos, no? I que si estem alerta, doncs les podem detectar ràpidament.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, no té més, no? O sigui, no passa res, no és res perillós per la salut, tenir un peu...
1: No, l'únic que, per exemple, així a trets generals, entre cometes, un peu pla sol donar més problemes biomecànics de dolors de genolls, esquena, lumbar, caderes, etc. Per què? Perquè un peu pla crea una rotació interna excessiva. Les rotacions, quan tu aplanes el peu, no només s'aplana el pont, sinó que tota la cama l'acompanya cap a dins fent una rotació interna. I això pot fer que hi hagin moviments articulars que no haurien de fer aquell moviment i es crea una fricció entre l'os i el cartílag, etc., i crea més artrosis. Llavors, per exemple, tractem molta gent que venen del trauma o que ja venen directament a nosaltres per artrosis de cadera, de genoll, d'esquena, i li hem de fer un estudi biomecànic, mirar com camina, tenim unes plataformes de pressions per veure bé la trepitjada, les pressions, etc., i fem una plantilla orientada a evitar aquesta compressió articular o aquesta fricció articular. I en canvi un peu cab, un peu molt de pont, normalment no hi ha tanta afectació articular a nivell superior perquè sol ser una articulació més estable, però sí que és més agressiu l'impacte. Vale? Normalment en un peu cabo sol haver-hi molta pressió al taló i a la part de davant, que seria inclús quan veiem la imatge a la plataforma, es diu imatge de doble taló, perquè no hi ha contacte del mig peu, només es veuen dos punts de recolzament, i poden ser peus més inestables i que sobretot tinguem com més, que notem molt el taló i la part de davant, no? El típic peu que surt amb durícies a la part dels metatarsians i a la part del taló, doncs el que se sol recomanar és calçat amb una certa amortiguació, i si no, quan fem plantilles, doncs són plantilles que tenen un pont molt marcat, perquè intentem deixar el pont ben estable i ben relaxat a la plantilla, i posar materials amortiguants de màxima qualitat, que de fet fem servir materials certificats per alleugerir al màxim aquestes pressions, val? Llavors solen ser més acomodatives.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si trobem alguna molèstia o veiem algú que no ens quadra, doncs el millor és anar a un professional. En aquest cas podeu anar a fer una visita a l'Adrià, al centre Líacs, a Vilanova i la Geltrú. Podeu mirar les seves històries a l'Instagram, que a més tot això que ens explica li posa imatges i a vegades sí. Doncs, també ajuda a entendre-ho millor.
1: És fàcil de veure, sí.
0: I si teniu qualsevol dubte, també us podeu posar en contacte amb la ràdio, deixar el missatge i nosaltres li traspassarem amb ell i la respondrem. Mm-hmm. Adrià, doncs moltes gràcies, com sempre, per il·lustrar-nos i per donar-nos doncs, tots aquests punts de vista que a vegades no en som conscients i que tots tenim peus.
1: Pues a vosaltres, un plaer, el que vulgueu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens,
0: no?
1: Ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre. Val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o algo així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí, sí. hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Mm-hmm.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale? Hi havia pesca, la pesca que era com hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sabré en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun... A vegades hi entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins sí, sí. ara ha durat i encara es conserva. Manté. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs, que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps, a boscos o així. I bueno, que tot això doncs, ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no? Però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no? O sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I, bueno, sobretot, doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs, igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i vamos, es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, podem, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història local del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Lolo, que és de l'Associació d'Amics del Castell, i amb ell tractarem un tema que ja vam tractar fa mesos amb l'Àngels Parés, que és aquests tres deportats cubellencs que van acabar en els camps nazis. Bé, Lolo, bon dia. No sé si vols presentar-te.
3: Hola, què tal? Bon dia, d'horrer, eh? Mira... Com bé deies, doncs, membre també doncs, del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, i per tant, sempre pendent de tot allò que té a veure amb la història del nostre municipi. Uh-huh. I res, un plaer doncs, poder ser aquí i parlar d'aquestes tres persones vinculades a Cubelles, malauradament unides per aquesta situació tan tràgica com és el seu pas pels camps d'extermini nazi, concretament tots tres per Mauthausen.
2: Uh-huh. I tant. Perquè en aquest sentit, Lolo, i per posar una mica de context als oients, com s'explica que un municipi com Cubelles, que si no estan errades les meves notes, en aquell moment tenia aproximadament uns 750 habitants, uh-huh, tres veïns acabessin a Mauthausen deportats?
3: Sí, a veure, és curiós perquè, a més, tots tres responen, diguem-ne, a tres tipologies, per dir-ho d'alguna manera, de veïns de Cubelles, no? El cas que sempre s'havia conegut aquí al municipi, i el que sempre s'havia considerat, per dir-ho d'alguna manera, que m'entengui la gent, no?, per explicar-nos, uh-huh, una miqueta com el 100% cubellent, per dir-ho així, és el cas del Josep Agustí Bombuí, el Josep de Caltit, que, de fet, no era nascut a Cubelles, perquè ell va néixer a Almassor, allà a la Plana Alta, a les comarques de Castelló, però bé, va arribar aquí a Cubelles buscant feina, etc. I bueno, de fet, treballava a la Pirelli, i aquí va ser on va conèixer la seva dona, la Maria Vinyó, i per tant és on finalment va arrelar, va tenir els seus dos fills, i per tant, quan ell després, en parlarem, per diverses circumstàncies, acaba anant empresonat a Mauthausen, doncs la seva família continua doncs, ja la seva dona amb els seus dos fills continuen vivint a Cubelles. De fet, la casa pairal és aquí al carrer Sant Antoni, que és on hi ha la primera llamborda Stoppsteiner, aquestes llambordes de la memòria com se les coneix, que aquesta justament va ser la primera que es va posar a tot el Garraf, la primera llamborda, va venir el mateix Gunter Demnig, que és aquest escultor, artista alemany, que és qui fa més ja de 30 anys que va iniciar aquesta iniciativa, aquesta campanya, que després també en podem parlar. Uh-huh. El cas de Luis Camacho Ferre és un cas que era totalment desconegut aquí a Cubelles fins fa doncs, pocs anys, 4 o 5 anys. En aquest cas és una persona que, ell sí que és nascuda a Cubelles, la família eren originaris d'Almeria, el pare era carrabiner, que és aquell cos de seguretat, per dir-ho d'alguna manera, que després de la guerra doncs, s'acabarà integrant dins de la Guàrdia Civil, però que en aquell moment doncs, era un cos propi, sí, autònom, per dir-ho d'alguna manera, i que la seva principal funció doncs, era vetllar doncs, per combatre el contraban. I, per tant, doncs, la majoria estaven destinats o a punts de muntanya o a punts de costa, clar, uh-huh, les principals vies del contraban, no? de l'entrada i sortida de material de contraban. I aleshores tenim constància doncs, que el seu pare doncs, havia estat destinat aquí a Cubelles. De fet, depenien del punt de Sitges, però bé, ell estava aquí a Cubelles, i aquí va tenir el seu fill, aquí va néixer Luis Camacho Ferre, però deuríem viure molt poc temps perquè els dos anys, ja els tenim, tenint ell ja dos anys, ja els tenim documentats a Badalona, un altre punt també doncs, de costa. Per tant, doncs, de fet, és curiós perquè el Luis Camacho Ferre va tenir diversos germans i germanes, i aleshores, clar, veies com cadascun era nascut en un lloc diferent, no? Perquè anava movent-se amb el pare, hi havia alguna germana nascuda a València també, perquè després acaben tornant, la família acaba tornant a Almeria. En aquest cas, la, però bé, es considerava, perquè hi havia referències documentals seves, que havia nascut a Vilanova, però al final, bé, fent una recerca, vam trobar que no, vam trobar que realment havia nascut a Cubelles, i per tant, allà consta el registre, no, del jutjat de Pau de Cubelles, el registre civil. Uh-huh. Vam descobrir aleshores, doncs, que era un any més jove del que ens pensàvem, perquè es creia que havia nascut el 1913 i realment havia nascut a finals del 1914. I bé, doncs en aquest cas és una persona que neix a Cubelles, per tant, és cubellenc de naixement, però no, realment no hi tindrà cap vincle, fins al punt que ningú el recordava. Ningú el recordava, doncs, com a fill de Cubelles. En aquest cas, també es va col·locar la Llamborda, també fa, no fa gaire, fa doncs concretament, devia ser cap al... Sí, doncs el 19 va ser el Josep Agustí i ell va ser el 22, l'any 22, per tant, ara farà 4 anys. De fet, ja els ha fet, perquè va ser, doncs, va ser doncs, també a finals del gener. I bé, doncs, en el seu cas, va venir el Vicenç Villatorra, que era en aquell moment l'escriptor i periodista, que en aquell moment era el director del Memorial Democràtic, sí. Que no va venir en contra d'ètnic, que ja podem parlar també de quan va venir a col·locar la Llamborda de Josep Agustí. Però aquest cas va ser... la veritat és que va ser una mica... Va ser emocionant, no? Perquè ja, més enllà del fet en si, no? D'aquest reconeixement a aquesta figura, doncs resulta que, clar, com ells després... Ell de petit va tornar a Almeria, i on realment va fer vida, i es va fer adult, i bueno, va viure la guerra, etc. Va ser Almeria. Almeria i a l'entorn. I aleshores... Però després, quan en el seu dia, doncs fa uns anys, es van fer una sèrie d'homenatges de reconeixement a totes aquelles persones d'Almeria que havien també passat pels camps d'extermini nazi, doncs amb ell no el van voler incloure, tot i la petició dels descendents, doncs no el van voler incloure perquè no constava com ha nascut a Almeria. Uh-huh. I aleshores, doncs, en certa manera, vam poder rescabalar, doncs, aquest greuge, poder, doncs, honorar la seva memòria, doncs, amb aquesta Llamborda que està situada, doncs, aquí al carrer de la Pau, també molt a prop de l'Ajuntament de Cubelles. I la tercera, doncs, és aquesta que s'acaba de col·locar, que va ser el dia 28, dimecres de la setmana passada, que va ser el romà Gelabert. En aquest cas, el romà Busquets Gelabert, perdó, ella tampoc era fill de Cubelles, era una família d'estiuejants. Per tant, uh-huh. Bueno, són aquests cubellencs també, no? Que tot i que no hagin nascut o no hi visquin tot l'any, però també són cubellencs perquè bé, tenen residència al poble, a més se l'estimaven. I aleshores, bé, doncs era una família que estiuejava aquí al municipi i bé, doncs, tot i que ells eren originaris de Barcelona. A Barcelona, curiosament, el tema de les llambordes arriba molt tard. De fet, resten moltes per posar aquestes llambordes de la memòria. I bé, quan vam trobar, doncs, aquest vincle, aquesta relació de la família Busquets amb Cubelles, doncs, aleshores, bé, vam contactar amb la família, hi havia un descendent, doncs, que també va voler fer uns articles, uns treballs pels Amics del Castell, doncs, recuperant la figura d'aquest familiar seu, i aleshores els va plantejar que, perquè, clar, les llambordes només poden estar en un municipi. Hi ha persones que, òbviament, doncs, per motius com els que acabem d'explicar, tenen relació amb més d'un poble o d'una sí. vila, i aleshores, doncs, bé, has d'escollir un lloc o l'altre, i la família va dir que no, que preferien a Cubelles, bàsicament perquè, per una banda, doncs, ells van passar la guerra a Cubelles i van estar, doncs, aquí la família, doncs, aquí al municipi, i, per tant, doncs, tenien aquest vincle també bastant intens i centrat també, no, en l'experiència de la guerra, però a més també perquè s'entenia, doncs, que segurament podria tenir més visibilitat, ja que a Cubelles n'hi havia dues, aquesta serà la tercera, aquesta és la tercera, en canvi a Barcelona, doncs clar, hi ha centenars, no? Bueno, quan hi siguin totes, doncs n'hi haurà centenars.
4: Clar.
3: I bé, doncs, diguem que són aquestes tres, són tres perfils diferents de cubellencs dels que diríem, no? El cubellenc que hi arriba ja de gran i amb una certa edat i arrela, el cubellenc que és només de naixement però després marxa i no en tornem a tenir constància d'ell, no torna a tenir cap vincle amb el municipi, i els estiuejants, doncs, que també bé, tenen aquest vincle afectiu emocional amb el municipi.
4: Uh-huh. El gener de 1939 a l'exèrcit franquista, diguéssim, va entrar a Cubelles. Quin impacte va tenir això en la vida d'aquestes persones, o si va tenir impacte en el que acabessin en els camps nazis?
3: En el cas d'aquestes tres persones, el Luis Camacho ja em dic que no, que havia nascut i ja als 2 anys havia marxat ja el tenim localitzat a Badalona, i la guerra la passa a Almeria, que es farà guàrdia de sal, vull dir, una mena de cosa de seguretat, una mena de vigila, de policia durant la República. I en el cas de... Per tant, doncs, no, l'entrada de les tropes aquí a Cubelles amb ell no el repercuteix de cap manera. I en el cas doncs, de la família Busquets, tindrà més repercussió en el seu pare, en Josep Busquets, que no pas amb ell. No? Que aquí qui realment ho viurà en primera persona serà doncs, sobretot en Josep Agustí, ja que, en Josep Agustí, doncs, ell sí que estava aquí durant la guerra, doncs, vivia a Cubelles, i a més, doncs, formarà part del comitè de defensa de la República, i per tant, quan acaba la guerra, ell marxa, se'n va a l'exili, doncs, clar, doncs, temerós del que li pogués passar, tenint en compte doncs, que clar, que ell s'havia significat bastant. Ell estava en representació, sembla ser que de la CNT, i dic sembla ser perquè, tot i que se li reconeixia doncs, aquesta afiliació, si més no ideològica, amb l'anarquisme, amb la CNT, no està clara que hi hagués, una afiliació formal, ja que, segons parlant amb el seu net, que també és historiador de formació, i que, òbviament, doncs, ha investigat una mica la figura del seu avi, deien que la família era molt, molt humil, i que difícilment podia pagar una quota de militància. Però, en tot cas, estava en representació, doncs, de la CNT o d'aquest entorn més anarquista des del punt de vista ideològic, i el que dèiem, ell se'n va, s'exilia, passa doncs, als camps de concentració doncs, de la Catalunya del Nord, d'Occitània, de l'estat francès, i ell formarà part, perquè serà detingut molt, molt aviat, ja el mateix doncs, 40 ja serà detingut, i ell formarà part d'aquell conegut com el comboi dels 927, no? que bueno, ell està en aquell moment, doncs, un cop ja està detingut, havia passat per les companyies aquestes de treballs, etcètera, doncs el detenen, i quan ja entra dels nazis el detenen, i aleshores l'envien cap a Angoulême, cap al centre de reclusió d'Angoulême, i d'aquí serà on sortirà aquest comboi, que està considerat doncs, el primer comboi de civils, diríem, no? que aniríem un camp que recorreríem mitja Europa per acabar amb un camp d'extermini, en aquest cas a Mauthausen. Ja hi havia de persones d'ètnia gitana, ja n'hi havia doncs, de diferents tipus, però aquests de caire civil però també polític, en aquest cas exiliats, doncs seria aquest primer comboi, i ell formava part d'aquests 927. Sí. Per tant, doncs, seria el cas més flagrant. La família Busquets, el Romà, doncs, ell va ser un militar, a més, d'alta graduació. Crec recordar que, a més, sobretot doncs, en l'exèrcit d'aviació. El problema el va tenir... la guerra va ser un drama per tothom, però hi va haver famílies on es van acarnissar encara més, no? I ho dic tot això perquè tots aquests tres covellencs que passen pels camps nazis, tots tres moren. No? Ja sabem que l'índex de mortalitat era elevadíssim, però alguns se salvaven. No fa pas gaire, doncs han col·locat, l'any passat van col·locar allà en bordes al Vendrell, i déu-n'hi-do, hi va haver que un percentatge significatiu que van salvar la vida, fins i tot una mateixa família, pare i fill, i sortir tots dos vius. En canvi, doncs, aquí Cubelles, no, malauradament els tres van morir. I bé, doncs, en el cas de la família Busquets, els pares, el Josep i la seva dona, doncs que van passar la guerra aquí a Cubelles, ells hi va haver un moment que van fer, no sé si dir-ne exactament una denúncia, però sí que van posar en coneixement de les autoritats, que van sentir comentaris d'algunes persones, comentaris derrotistes, no? I ells, una família doncs, republicana, molt significada, amb el fill, a més, doncs, batallant en primera línia. Doncs això ho van posar en coneixement de les autoritats. Doncs concretament va dir aquesta persona i aquesta altra doncs, han proferit comentaris que estaven a la botiga, a la guerra, que la perdem, que no sigui el que sigui, i això la dona li va dir al seu home, i l'home doncs, ho van acabar doncs, denunciant, o com a mínim doncs, posant-ho en coneixement de les autoritats, i això va quedar no res, no, ningú va... no va haver cap represàlia ni res per l'estil, però hi va haver gent que això s'ho va guardar. I quan va acabar la guerra, evidentment, els van anar a buscar perquè eren, com a altres famílies, no?, que era una família significada, i aleshores això doncs, se'ls va retreure, i al final doncs, va acabar condemnat i va acabar també doncs, morint, en aquest cas, en una presó franquista, en aquest cas el pare, el Josep Busquets.
4: Ara parlaves de l'exili d'aquestes persones. Se sap com va ser l'experiència d'aquestes persones en l'exili? Si van passar per camps de refugiats a França, com els que sabem d'Argelers i d'altres que n'hi havia? Se sap com va ser la seva experiència?
3: Sí, sí, ells, en el cas de Josep Agustí i del Luis Camacho, doncs sí que passen per camps de concentració. El tema és que bé, doncs, quan tu estaves en un camp de concentració doncs, de l'estat francès, el que deien, no?, Catalunya del Nord, Occitània, etc., doncs al final, quan ja es produeix la invasió nazi, aleshores, se'ls donen bàsicament doncs, les tres opcions, no?: allistar-se a l'exèrcit francès, treballar a les companyies de treball forçols, que en deien, les companyies de treball, sobretot molts fent la línia Maginot, no?, aquella fortificació que havia de defensar doncs, l'estat francès de l'alemany, o tornar cap a l'exili. Doncs, en aquest cas, doncs, tots dos van optar per involucrar-se amb les companyies de treball, que molts no volien combatre amb l'exèrcit francès, perquè els van tractar de manera doncs, vexatòria, en molt males condicions, més que refugiats eren detinguts, i bé, doncs la majoria no va voler involucrar-se, sobretot en un primer moment, després sí que ja sabem que n'hi ha molts que van participar, de fet alguns van anar allà a l'Àfrica i van pujar després amb el general de Klerk, i ja sabem, no?, doncs aquells tancs que van entrar a alliberar en París, que els primers doncs eren republicans catalans, eren republicans espanyols, i per tant doncs sí que, a part després també dels que es van involucrar amb l'anomenada resistència francesa, però en un primer moment sí que hi va haver molta gent que no bueno, diguem-ne que cansats de no, o en senyal de protesta pel maltracte al qual doncs se'ls sometia, doncs van decidir que no volien combatre amb l'exèrcit francès, i per tant doncs van passar aquí, van passar doncs a engrossir aquestes companyies de treball, fins que doncs això, van ser detinguts i deportats a Mauthausen.
4: Abans parlàvem de com els índexs de mortalitat dins dels camps nazis eren elevadíssims. En aquest sentit, no sé si coneixem com eren les condicions de vida. Per exemple, si no estan errades les meves notes, el romà va estar treballant a la pedrera de Mauthausen. No sé si en aquest sentit heu treballat amb documentació que pugui donar-nos una mica d'idea de com eren les condicions de treball en aquell context.
3: Bé, aquí doncs tenim molts testimonis, no?, i documentals i bé, doncs, els supervivents de com eren aquestes condicions, que eren extremes, sobretot al principi. Després, quan els qui aconseguien doncs ja passava més temps i llavors començaven a poder fer algunes relacions, n'hi havia alguns que es podien doncs situar en alguns barracons, en alguns serveis que, diguem-ne, no eren tan extremadament durs com els que, bueno, els que ocupaven la majoria, sobretot quan començàvem. Hem de pensar doncs que tant en Romà Busquets, per exemple, que ell també va estar amb aquestes companyies amb una d'aquestes companyies de treball, doncs un cop entren allà, estem parlant en aquest cas tots tres van passar per Mauthausen, estem parlant doncs clar, estem parlant d'Àustria, estem parlant per tant d'una zona doncs, amb molt condicions que, sí, meteorològiques extremes, no, molt de fred sobretot a l'hivern, i clar, pràcticament anaven amb un pijama, no, amb aquest pijama ratlles que tots hem vist en alguna ocasió. Per tant, doncs, les pulmonies, tot tipus de malalties estaven a l'ordre del dia. Però, clar, a més, després... el menjar, menjaven un cop al dia majoritàriament, i bé, al final era com una mena de succedani de sopa, que al final era aigua amb un nap allò cuit, i bueno, algun dia hi havia una pela de patata. Clar, la proteïna era absent. I clar, tot això, doncs, tenint en compte doncs, que havien de la famosa pedrera de Mauthausen, doncs, des de primeríssima hora del matí, ja, doncs, cap a les 5 del matí, tothom dempeus i tot el dia treballant, carregant, doncs, això, carregant pedra, picant pedra, unes tasques doncs, duríssimes, i clar, tot això doncs, sense una mínima alimentació adequada, ni sana, ni res que se li assembli, i clar, amb les condicions meteorològiques, i a més bé, amb tota aquesta càrrega psicològica també que implicava estar vivint en aquelles circumstàncies. S'ha de dir que, i això, els mateixos alemanys sempre, doncs, ho destacaven, que entre, clar, els republicans, tot allò que provenia, no?, els republicans que havien combatut a la guerra del 36, doncs, clar, era gent que havia fet una guerra, i una guerra també bastant dura, durant 3 anys. Per tant, era gent que ja estava una mica, doncs, bregada en segons quines circumstàncies, segons quines situacions, i això va fer també que hi hagués molta solidaritat, tot i que en bona mesura, els camps, els interiors també, van viure aquelles divisions que havien existit, doncs, en el bàndol republicà, no?, anarquistes per una banda, simplificant-ho molt, anarquistes per una banda, per l'altra, doncs, els comunistes, els trotskistes una miqueta més cap a la banda dels anarquistes, etc. Això també va passar, també hi havia aquestes diferències, però sí que és veritat que al final hi havia, per regla general, hi havia molta solidaritat i hi havia molta ajuda els uns amb els altres. Qui estava en una posició una mica més privilegiada, sobretot qui podia estar en cuina, doncs intentava poder, doncs, passar una miqueta de menjar a gent que sabien, no?, a companys que sabien que ho estaven passant malament. I, home, dintre de tot, dintre de tota aquesta duresa, doncs encara es conservava una espurna de fraternitat entre tothom en general, perquè després un cop a dins també feies amistat amb gent d'altres nacionalitats, però, clar, aquells que ja venien, a més, de fer una guerra plegats, i doncs això també feia doncs, que com a mínim hi hagués aquest punt de solidaritat i de fraternitat entre ells.
4: Fa un moment comentaves que recentment s'ha identificat un altre, el Luis Camacho.
3: Sí, el Luis Camacho Ferre.
4: El Luis Camacho Ferre. Com ha sigut aquesta troballa? És a dir, com s'ha donat que s'ha conegut això?
3: Sí, això ja fa uns quants anys, just abans de la pandèmia, devia ser això. Doncs, no posteriorment, perquè just abans de la pandèmia va ser quan es va col·locar la llamborda del Josep Agustí, doncs just després de la pandèmia, sortint de la pandèmia. Bé, aquí a la comarca sabem que doncs, hi ha també un moviment important d'investigació i de reivindicació de tot aquest... sentiment republicà, però també del que va suposar doncs, el pas de molts d'ells pels camps nazis, al voltant de la figura sobretot de l'Enric Garriga, que el seu pare, el Marcelí Garriga, doncs, en aquest cas ell també va passar pel camp de Buchenwald, en aquest cas. Doncs, l'Enric Garriga va ser durant uns quants anys president també de l'amical de Mauthausen, després doncs, va engegar doncs, l'amical de Buchenwald, i aleshores ells tenien constància que això, doncs que hi havia aquesta figura del Luis Camacho Ferre, que de fet el seu nom hi és al monument de la peixateria, de la plaça de la peixateria de Vilanova, doncs amb el reste de vilanovins, però no acabaven de trobar el document que acredités doncs aquest naixement. I aleshores, bueno, ens ho va comentar amb els amics del castell, que no fos cas que hagués pogut ser, doncs que en comptes de néixer a Vilanova hagués pogut néixer a Cubelles, que havíem vist algun document on s'esmentava Cubelles, i aleshores que, bé, doncs ens ho van fer saber. I sí, a partir d'aquí doncs, va ser quan jo mateix vaig començar doncs, a buscar dins dels arxius del jutjat de Pau, del registre doncs, de naixements, del jutjat de Pau, i sí, aquí va ser on vam trobar doncs, la figura de Luis Camacho Ferre, i a més, a partir d'aquí això ens va donar peu a poder contactar amb uns descendents, fills de... O sigui, nets de germans, de germanes d'ell, que són... Em vaig contactar amb dos cosins, que eren, doncs això, eren nets de Luis Camacho, i que, a més, són dues persones que estan molt implicades allà a la zona d'Almeria, doncs justament amb la recuperació de la memòria històrica d'aquests períodes. I llavors, aquí, va ser, ells ens van passar una mena de dietari que havia fet l'avi d'ells, i per això sabem que, llavors explica que els dos anys estaven a Badalona, que després la filla va néixer a València i que tornen a Almeria. I bé, a partir d'aquí va ser relativament més senzill poder estirar del fil doncs, que el porta fins allà a Mauthausen. Ell, recordo que m'explicava doncs, aquest descendent, que el seu pare li havia dit que eren cunyats, li havia dit en alguna ocasió, perquè ell s'arriba a tatuar, sembla ser que es tatua la falç i el martell, no?, en un, doncs, un acte de reivindicació, no?, de comunista en aquest cas, perquè ell era comunista, i aleshores bé, que els diu, home, diu això, diu, escolta, no cal que tu tatuïs, això es porta al cor, no porta dins, no cal que ho portis tatuat a la pell, no? I bé, doncs, una sèrie d'elements com aquest que ja parlen per si sols, doncs, una miqueta de com era el seu caràcter i el seu compromís amb la defensa de la República.
4: Sobre el tema de les llambordes i l'artista Gunter Demming, bé, n'hem parlat una mica, però no sé si ens podries explicar, per exemple, des de la comunitat educativa, des de l'Institut Cubelles, si s'han fet tasques o com s'han fet, què s'ha fet...
3: Sí, un dels... Nosaltres ja fa molt de temps, el grup d'estudis cubellencs al mig del castell, doncs, que tenim, doncs, òbviament, com un objectiu prioritari, doncs, justament aquesta tasca. Hem fet algunes coses a les escoles, però després, sobretot, als centres de secundària, no?, als instituts. A més, des de... Parlàvem ara de l'amical de Buchenwald, doncs, l'Enric Garriga, ell mateix en primera persona, i altres companys de l'amical també, fan xerrades, s'organitzen activitats, justament una miqueta doncs, per traslladar aquest missatge també de prevenció, perquè al final tota aquesta tasca està molt bé i és necessària i és imprescindible per recuperar aquestes figures, també doncs, per donar-les a conèixer, però també alhora per intentar doncs, prevenir doncs, l'expansió, i en un moment com ara, no?, que malauradament doncs, sembla que rebrota, doncs en aquest sentit s'han fet xerrades i tenim la sort doncs, que des de l'institut els dos instituts són molt receptius a totes aquestes propostes des de les seves direccions i per tant doncs, hi ha aquesta relació.
4: Molt bé, Lolo, doncs bé, ens hem quedat sense temps, la veritat és que ha sigut superinteressant. Seguirem el programa següent d'aquí dues setmanes parlant també d'aquest tema però més enfocat en el que va passar en la postguerra a Cubelles. I bé, per nostra res més, us deixem amb la cançó Que tinguis sort de Lluís Llach. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, sobretot

0: de fent que la mar li domini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre el 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca aixafogor. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici i final del dia i marinades de xaloc a migjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació. Les tempestes d'aquest dimecres van acumular gairebé 100 litres per metre quadrat a punts al Garraf, nord del Barcelonès, Vallès Occidental i Moianès, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. A més, ho van fer amb intensitat torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i distribució molt irregular. Així, el Meteocat registra 92,5 litres per metre quadrat de precipitació acumulada entre aquest dimecres i aquest dijous a les 10 del matí a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental, i 90,7 a Canyelles, al Garraf. Algunes estacions al Garraf feien més de 6 anys des del temporal Glòria del gener del 2020 que no registraven tanta pluja en un dia com aquest dimecres. Per exemple, es van registrar 86,4 litres per metre quadrat a Canyelles, amb 38,1 en mitja hora i 2,6 en un minut. A Sant Pere de Ribes aquest dimecres es van acumular 76,2 litres amb 57,4 en mitja hora i 4,1 en un minut. En l'acumulat dels dos dies, el Meteocat ja ha registrat també 84,5 litres per metre quadrat a altres poblacions com Castellterçol, a Mollanès, 82 a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i 72,9 a l'estació del Parc Natural del Garraf, al Rasclet, al Baix Llobregat. Registres no oficials indiquen, amb dades de dimecres, que al barri d'Horta de Barcelona també van caure 99 litres per metre quadrat, 87 a Mollà, o 74 al districte de Nou Barris de Barcelona i a la Bisbal d'Empordà. I a Castellar del Vallès n'han caigut 65. Tot i la intensitat de les tempestes al litoral i prelitoral, la precipitació va ser minsa o inexistent a la meitat oest del país. Per exemple, l'estació de Mollerussa acumula una ratxa seca excepcional amb 127 dies sense pluja o amb pluja inferior a un litre per metre quadrat des del 13 de maig. Els bombers de la Generalitat de Catalunya han localitzat aquest dijous de matinada el cos sense vida del conductor del vehicle arrossegat per la riera de Begues, a Olivella. L'han localitzat a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle, en una zona accessible. Els bombers han recuperat el cos i els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home era el conductor del vehicle. Un testimoni que va alertar que havia vist com l'home baixava del cotxe que havia quedat atrapat per la riera i se l'endulla al cabal. El 112 va rebre també l'avís a les 11:03 del vespre. La víctima té uns 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat en declaracions a l'ACN que el vehicle hauria quedat atrapat a la riera quan intentava passar pel pont que passa per sobre i que uneix els nuclis de Mas Mestre i les Colines. Ha indicat també que el pont és l'únic punt per on es pot passar i ha detallat també que llavors l'aigua ja passava per sobre del mateix. Amb tot, ha demanat prudència perquè s'estan investigant les circumstàncies d'aquests fets i ha afegit també que no se sap si hi va haver una imprudència o va ser simplement un accident. Marta Verdejo ha indicat que aquesta és una riera normalment seca i ha asseverat que no s'havia vist mai la crescuda que va assolir aquest dimecres. Aquest dijous al matí estava tallada al trànsit la ronda de Ponent, al punt on va passar l'accident, perquè s'està avaluant si l'estructura del pont ha quedat danyada. En aquest sentit, l'alcaldessa Olivella també ha lamentat que hi ha qui ha tallat les cintes que barraven el pas per poder-hi passar i ha demanat també

0: prudència, ja que alertat que passar per aquesta ronda de Ponent és ara per ara perillós perquè es desconeix l'estat en què ha quedat el pont. Precisament sobre les alertes, ha explicat que les alert va sonar cap a les 11 de la nit en paral·lel amb el que va passar a la víctima mortal. Tot i això, ha afirmat l'alcaldessa Olivella que des de l'Ajuntament es va estar donant avisos durant tota la jornada, especialment pel que fa a les lleres. I més enllà d'aquest fet, l'alcaldessa Olivella també ha apuntat que la pluja, que va caure sobretot amb molta intensitat durant una hora, ha deixat desenes d'incidències com pedres al carrer, algunes esllavissades en carreteres i inundacions en baixos de particulars. Les brigades municipals de l'Ajuntament d'Olivella estan a hores d'ara netejant els carrers des d'aquest dijous al matí i recollint les incidències generades.
1: Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provinents del romà manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
2: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui, perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
1: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
3: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito, és esto.
1: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost, quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, o sigui, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
5: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
1: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
6: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat, perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
1: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
7: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
1: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, hi això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
1: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions a agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
8: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
9: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
1: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran al maig del 2027. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
10: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
1: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle, destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
10: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
1: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc.
11: El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, assenyala que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament als conceptes tan ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el club de futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i consideren que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors doncs, comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, el club de futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El maig està previst inicialment per al dissabte a 3:45 de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs, a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
11: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bardi, el Gox, els meus follets

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After, avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

ありがとうございます。